0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar amb algun núvol baix al final del dia i amb una temperatura que ha pujat una mica i s'ha situat entre els 18 i 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà una miqueta més i estarà per sobre dels 29, tocant sostre la temperatura i amb una humitat una miqueta més alta i ambient més xafogós al centre del dia. Vent feble entrarà fins a mig matí i de xaló que a partir de migdia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
5: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
2: Els treballadors, que sumen més de 20 en aquesta residència, s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
6: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
2: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
7: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, en el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
2: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
8: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tenen que fer alguna cosa
2: ja. Iana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
9: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
2: Ràdio Cubella s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat el recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
10: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
2: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
11: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
2: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
12: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
2: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
13: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
2: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva setena edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
14: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certament literari Castell de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, ja ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
2: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Asen Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquest punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
15: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
2: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
15: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
2: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per l'Eliminació

0: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc, que va passar per als micròfons del Juguem.net de Ràdio Cubelles, va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu Imanol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Imanol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
1: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
0: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josu Imanol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu Imanol.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix al final del dia i amb una temperatura que ha pujat una mica i s'ha situat entre els 18 i 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà una miqueta més i estarà per sobre dels 29, tocant sostre la temperatura i amb una humitat una miqueta més alta i ambient més xafogós al centre del dia. Vent feble en terral fins a mig matí i de xaloc a partir de migdia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Aquest passat cap de setmana el Club de Futbol Cubelles va debutar aquesta jornada, aquesta temporada, en aquest cas al camp del Torreforta, amb una victòria per 1-2. Per parlar d'aquest debut i del resultat tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'entrenador del Club de Futbol Cubelles, el Josu Imanol. Josu, bon dia.
5: Hola, bon dia, com esteu?
4: Bé, important començar guanyant, no? Ho havíem parlat en la prèvia, que era important també pel grup el fet de començar guanyant, de començar sumant.
5: Sí, home, al final està clar que l'ideal és començar una temporada amb bon resultat. És el que es busca, no? Quan tu estàs tantes setmanes preparant la temporada, doncs començar bé. Llavors, mira, hem tingut l'encert de fer-ho bé i ens vam portar els 3 punts, sí.
4: I el partit com va anar? Perquè, evidentment, una cosa és el resultat, són els 3 punts, un bon començament, però si ens posem en el detall, com vas viure el partit? Quina és la teva valoració d'aquest maig?
5: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors, de fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la rada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta al nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes. I després sempre tens aquest neguit de que, malgrat tens el control del partit, i crec que vam estar els últims 15 minuts, sobretot, a camp contrari, a qualsevol penjada, a qualsevol pilota aturada, a qualsevol història, doncs, clar, al final pots rebre una ocasió de l'equip contrari i et pot fer mal. Per sort no va ser així, no va arribar a cap ocasió i vam acabar bastant, bastant seriosament el partit sense cap ensurt.
4: Ja ho diuen, no?, que el 2-1 és el resultat més enganyós, no? Et dona la sensació aquesta d'anar guanyant el partit, però clar, en qualsevol moment et pot marxar amb un gol. Pel que fa a debut, hi van debutar molts jugadors, també és veritat que la plantilla té molts jugadors nous, però un dels jugadors, evidentment, és el Mauro Vázquez, que va ser el que va marcar els 2 gols. Imagino que també per un jugador que s'estrena, fer 2 gols, no? també és un bon començament. Com a mi, li dona moral, no?, a un jugador que ha de fer gols.
5: Sí, home, al final és un noi jove que bueno, que és una persona introvertida, que sap que té potencial, però que al final arriba a un lloc nou, i al final aquesta pressió de tenir que demostrar, doncs, vulguis que no, la tens. Llavors, home, que millor que començar així. Jo la veritat estic molt content per ell, perquè al final és una aposta nostra, i bueno, sí que és cert que al final, doncs, estava acompanyant una miqueta també l'encert, i en aquest sentit, doncs mira, el nano s'ho ha currat aquesta pretemporada, perquè és així, s'ho ha treballat ell molt, i ha demostrat que de moment és el, avui dia és el davanter titular, i aquesta setmana, òbviament, s'ho mereix tornar a fer-ho.
4: I és el que dèiem, no? Un davanter... Vaja, el gol és la seva vitamina, no? Si fa gol, se sent millor, té més confiança i, evidentment, doncs, també afronta els partits d'una altra manera. Volia també parlar d'altres jugadors, per exemple, jugadors que han pujat del B i que ja han debutat al primer equip, és el cas del Bernat Fonoll, em sembla, i de l'Emiliano Silva, em sembla, no? No sé si hi ha algun més.
5: Bueno, l'altre dia també va jugar el Paolo una estoneta. I sí, bueno, l'Emi ja ve fent tota la pretemporada nosaltres, i en principi, malgrat tingui fitxat el B, doncs està en la nostra dinàmica. El Bernat sí que és cert que va ser a final de pretemporada que per les baixes que teníem doncs ha tingut que reforçar una miqueta en els entrenaments en l'últim partit de pretemporada, i ja s'ha quedat al primer partit de Lliga. I Paolo també ve fent la pretemporada una mica a cavall entre l'A i el B, i a la pretemporada. Jo crec que havia jugat dels 6 partits, et diria que 5, ara de memòria, 5 ja els havia jugat amb nosaltres, i bueno, l'altre ja va venir convocat i va jugar uns minutets, sí. Mm-hmm.
4: I també va debutar l'últim en arribar, el Facundo, no? Que firmava aquesta passada setmana i ja podia jugar el dissabte en aquesta primera jornada de Lliga. En tot cas, inici de sumar 3 punts, això evidentment dona moral, de cara sobretot al proper partit, el debut a casa, no? Que també doncs, és un d'aquells partits importants, no? La presentació ja oficial davant de l'afició, és veritat que va haver el partit de festa major i algun amistós, però ara ja la cosa va en sèrio, contra un rival que a més també va guanyar en la primera jornada, per tant doncs, un rival que també segur que posarà les coses difícils.
5: Sí, home. Al final això jo crec que t'ho direm que en cada equip contrari que ens trobem. Al final tots els equips et ficaran en problemes, tots els equips tenen punts forts i també tenen algun que altre punt que no és tan fort. I he d'intentar doncs trobar-ho. El Camarles, ostres, pues tot el que és pilota aturada, tot el que és jugades per banda i centrades laterals, tot això ho fa molt bé. A partir d'aquí, bueno, hem d'intentar trobar les seves mancances per nosaltres treure el partit endavant.
4: Partit a casa, no? En aquesta lliga que els desplaçaments són tan complicats, o ho deies la setmana passada, que doncs, aquests camps, no? aquests viatges, suposo que fer-se fort a casa, sumar els punts de casa, és vital.
5: Sí, jo al final que tampoc vull ficar cap pressió als nanos, però home, sí que és veritat que a casa, doncs igual que nosaltres ens agafem el cotxe o el que sigui i fem una estoneta de viatge amb el que això comporta, doncs en aquest cas també el fan ells cap aquí. Llavors, bueno, s'ha de notar que nosaltres sortim al 100%, que anem pel partit i que quan es donin compte doncs, han d'estar per sota del marcador. Aquesta és la intenció. Però bueno, al final, el que sempre et dic, no? Les paraules... són paraules i després s'han de fer reals al camp.
4: Aquesta és la intenció, evidentment, per això es treballa, no?, durant la setmana, per que sí. Després això surti al camp. En tot cas, partit 6:45 de la tarda, el Josep Pons i Ventura, aquest Cubelles Camarles, segona jornada de Lliga d'aquest grup 6è de la segona catalana, de moment... una victòria per al Cubelles, una victòria per al Camarles, per tant, doncs, equips que arriben també en un bon inici, veurem doncs, si això té més continuïtat i sobretot doncs, si l'equip comença a agafar doncs, aquests hàbits. No? Deies que la primera part va ser molt bona, veurem doncs, si això es pot anar ampliant, no? I es pot acabar de dominar tot el partit que, com vosaltres voleu. Josu, entenc que jugadors lesionats, ningú, no sé si algú va prendre mal, si ja saps que tens algun jugador que no hi serà...
5: Sí, bueno, tenim diverses baixes de la pretemporada ja. El Gerard està acabant de recuperar-se d'una lesió muscular. L'Àlvaro, a la seva feina, va tenir una història al turmell i la ve arrossegant. I diria que... I el Jan Valls, que també és una lesió muscular. Llavors, bueno, esperar que recuperi la gent... I que no caigui ningú més i que la gent que estigui bé doncs estigui el més a prop del 100%.
4: Per altra banda, també la pretemporada és habitual, no? Aquest tipus de lesions, si s'ha estat aturat un temps, tornar a començar, la càrrega dels entrenaments, és habitual.
5: Sí, bueno, mira, per fortuna només hem tingut el Gerard i el Jan, que va ser una petita punxadeta, bueno, que no sabem si és perquè els que, al final no s'ha fet una eco encara, però al principi no ha de ser molt. Però bueno, l'Àlvaro va ser ell a la seva feina, que va tenir una torçada al turmell i se li ha complicat. Són coses ja externes que no arribem nosaltres. I a partir d'aquí és veritat que l'índex de lesions, de moment, toquem fusta, està siguent baix. A veure si continuem així.
4: Esperem que sí. En tot cas, que vagi molt bé la setmana d'entrenaments i bé, que hi hagi sort també el cap de setmana amb aquesta nova jornada de Lliga. Moltes gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar amb algun núvol baix al final del dia i amb una temperatura que ha pujat una mica i s'ha situat entre els 18 i 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà una miqueta més i estarà per sobre dels 29, tocant sostre la temperatura i amb una humitat una miqueta més alta i ambient més xafogós al centre del dia. Vent feble amb taral fins a mig matí i de xaloc que a partir de migdia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
5: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado al dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
2: Els treballadors, que sumen més de 20 en aquesta residència, s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
6: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
2: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
7: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un treball molt dur i necessiten apoyo.
2: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
8: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tienen que hacer algo ya.
2: I Anna Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
9: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
2: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
10: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
2: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
11: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
2: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
12: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
2: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
13: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
2: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'Associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva setena edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
14: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
2: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Asen Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava a les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
15: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
2: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
15: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
2: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes, ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25è, amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que es reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf.

0: generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
1: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
0: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josu Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix al final del dia i amb una temperatura que ha pujat una mica i s'ha situat entre els 18 i 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà una miqueta més i estarà per sobre dels 29, tocant sostre la temperatura i amb una humitat una miqueta més alta i ambient més xafogós al centre del dia. Vent feble entrarà fins a mig matí i deixarà que a partir de migdia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Aquest passat cap de setmana el Club de Futbol Cubelles va debutar aquesta jornada, aquesta temporada, en aquest cas al camp del Torreforta, amb una victòria per 1-2. Per parlar d'aquest debut i del resultat tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'entrenador del Club de Futbol Cubelles, el Josu Imanol. Josu, bon dia.
5: Hola, bon dia, com esteu?
4: Bé, important començar guanyant, no? Ho havíem parlat en la prèvia, que era important també pel grup el fet de començar guanyant, de començar sumant.
5: Sí, home, al final està clar que l'ideal és començar una temporada amb bons resultats. És el que es busca, no? Quan tu estàs tantes setmanes preparant la temporada, doncs començar bé. Llavors, mira, hem tingut l'encert de fer-ho bé i ens ho hem portat 3 punts, sí.
4: I el partit com va anar? Perquè, evidentment, una cosa és el resultat, són els 3 punts, un bon començament, però si ens posem en el detall, com vas viure el partit? Quina és la teva valoració d'aquest maig?
5: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors, de fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la rada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta al nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes. I després sempre tens aquest neguit de que, malgrat tens el control del partit, i crec que vam estar els últims 15 minuts, sobretot, a camp contrari, a qualsevol penjada, qualsevol pilota aturada, qualsevol història, doncs, clar, al final pots rebre una ocasió de l'equip contrari i et pot fer mal. Per sort no va ser així, no va arribar a cap ocasió i vam acabar bastant, bastant seriosament el partit sense cap ensurt.
4: Ja ho diuen, no?, que el 2-1 és el resultat més enganyós, no? Et dona la sensació aquesta d'anar guanyant el partit, però clar, en qualsevol moment et pot marxar amb un gol. Pel que fa a debut, hi van debutar molts jugadors, també és veritat que la plantilla té molts jugadors nous, però un dels jugadors, evidentment, és el Mauro Vázquez, que va ser el que va marcar els 2 gols. Imagino que també per un jugador que s'estrena, fer 2 gols, no? també és un bon començament. Com a mi, li dona moral, no?, a un jugador que ha de fer gols.
5: Sí, home, al final és un noi jove que, bueno, que és una persona introvertida, que sap que té potencial, però que al final arriba a un lloc nou, i al final aquesta pressió de tenir que demostrar, doncs, vulguis que no, la tens. Llavors, home, que millor que començar així. Jo la veritat estic molt content per ell, perquè al final és una aposta nostra, i bueno, sí que és cert que al final, doncs, estava acompanyant una miqueta també l'encert, i en aquest sentit, doncs mira, el nano s'ho ha currat aquesta altra temporada, perquè és així, s'ho ha treballat ell molt, i ha demostrat que de moment és avui dia és el davanter titular, i aquesta setmana, òbviament, s'ho mereix tornar a fer-ho.
4: I és el que dèiem, no? Un davanter, vaja, el gol és la seva vitamina, no? Si fa gol, se sent millor, té més confiança i, evidentment, doncs, també afronta els partits d'una altra manera. Volia també parlar d'altres jugadors, per exemple, jugadors que han pujat del B i que ja han debutat en el primer equip, és el cas del Bernat Fonoll, em sembla, i de l'Emiliano Silva, em sembla, no? No sé si hi ha algun més.
5: Bueno, l'altre dia també va jugar el Paolo una estoneta. Mm-hmm. I sí, bueno, l'Emi ja ve fent tota la pretemporada amb nosaltres. I en principi, malgrat tingui fitxat el B, doncs està en la nostra dinàmica. El Bernat sí que és cert que va ser a final de pretemporada que per les baixes que teníem, doncs ha tingut que reforçar una miqueta en els entrenaments en l'últim partit de pretemporada i ja s'ha quedat al primer partit de Lliga. I Paolo també ve fent la pretemporada una mica a cavall entre l'A i el B, i a la pretemporada jo crec que havia jugat dels 6 partits, et diria que 5, ara de memòria, 5 ja els havia jugat amb nosaltres, i bueno, l'altre ja va venir convocat i va jugar uns minutets, sí, sí. Mm-hmm.
4: I també va debutar l'últim en arribar, el Facundo, no?, sí. que firmava aquesta passada setmana i ja podia jugar el dissabte en aquesta primera jornada de Lliga. En tot cas, inici de sumar 3 punts, això evidentment dona moral, de cara sobretot al proper partit, el debut a casa, no, que també doncs, és un d'aquells partits importants, no? La presentació ja oficial davant de l'afició, és veritat que va haver el partit de festa major i algun amistós, però ara ja la cosa va en sèrio, contra un rival que a més també va guanyar en la primera jornada, per tant, doncs, un rival que també segur que posarà les coses difícils.
5: Sí, home, o sigui, al final això jo crec que t'ho direm que en cada equip contrari que ens trobem, al final tots els equips et ficaran en problemes, tots els equips tenen punts forts i també tenen algun que altre punt que no és tan fort, i hem d'intentar doncs trobar-ho. El Camarles, ostres, doncs tot el que és pilota aturada, tot el que és jugades per banda i centrades laterals, tot això ho fa molt bé. A partir d'aquí, bueno, hem d'intentar trobar les seves mancances per nosaltres treure el partit endavant.
4: Mm-hmm. Partit a casa, no? En aquesta lliga, que els desplaçaments són tan complicats, o ho deies la setmana passada, que doncs, aquests camps, no? aquests viatges, suposo que fer-se fort a casa, sumar els punts de casa, és vital.
5: Sí, sí. Jo al final que tampoc vull ficar cap pressió als nanos, però home, sí que és veritat que a casa, doncs igual que nosaltres ens agafem el cotxe o el que sigui i fem una estoneta de viatge amb el que això comporta, doncs en aquest cas també el fan ells cap aquí. Llavors, bueno, s'ha de notar que nosaltres sortim al 100%, que anem pel partit i que quan es donin compte, doncs han d'estar per sota del marcador. Aquesta és la intenció, però bueno, al final el que sempre et dic, no? Les paraules són paraules i després s'han de fer reals al camp.
4: Aquesta és la intenció, evidentment, per això es treballa, no?, durant la setmana, per que sí. Després això surti al camp. En tot cas, partit 6:45 de la tarda, el Josep Pons i Ventura, aquest Cubelles Camarles, segona jornada de Lliga d'aquest grup 6è de la segona catalana, de moment una victòria per al Cubelles, una victòria per al Camarles, per tant, doncs, equips que arriben també en un bon inici. veurem doncs, si això té més continuïtat i sobretot doncs, si l'equip comença a agafar doncs, aquests hàbits. No? Deies que la primera part va ser molt bona, veurem doncs, si això es pot anar ampliant, no? I es pot acabar de dominar tot el partit que, com vosaltres voleu. Josu, entenc que jugadors lesionats, ningú, no sé si algú va prendre mal, si ja saps que tens algun jugador que no hi serà...
5: Sí, bueno, tenim diverses baixes de la pretemporada ja. El Gerard està acabant de recuperar-se d'una lesió muscular, l'Àlvaro a la seva feina va tenir una història al turmell i la ve arrossegant, i diria que... I el Jan Valls, que també és una lesió muscular. Llavors, bueno, esperar que recuperi la gent i que no caigui ningú més, i que la gent que estigui bé, doncs, estigui el més a prop del 100%.
4: Per altra banda, també la pretemporada és habitual, no? Aquest tipus de lesions, s'ha estat aturat un temps, tornar a començar, la càrrega dels entrenaments, és habitual.
5: Sí, bueno, mira, per fortuna només hem tingut el Gerard i el Jan, que va ser una petita punxadeta, bueno, que no sabem si és perquè els que al final no s'ha fet una eco encara, però al principi no ha de ser molt. Però bueno, l'Àlvaro va ser ell a la seva feina, que va tenir una torçada al turmell i bueno, i se li ha complicat. Són coses ja externes que no arriben nosaltres. I a partir d'aquí és veritat que l'índex de lesions, de moment, toquem fusta, està siguent baix. A veure si continuem així.
4: Esperem que sí. En tot cas, que vagi molt bé la setmana d'entrenaments i bé, que hi hagi sort també al cap de setmana amb aquesta nova jornada de Lliga. Moltes gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bé, doncs senyores, senyors, salutacions. Tornem una temporada més a la sintonia de Ràdio Cubelles amb Le Weekend, el programa Agenda del cap de setmana. Us parla Josep Lluís Villanueva, amb mi, com sempre, la Mònica Montaner, a l'altre costat de la taula.
1: Hola, què tal?
0: Què tal, Mònica? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La tenim ànima afortunada de vacances.
1: Sí.
0: Bueno, els que estem jubiletes ja tampoc tenim massa problema amb això, no?
1: Són 15 dies només, però bé, ja se m'acaben.
0: Home, millor això que estar currant.
1: Oh, sí,
0: òbviament.
1: Perfecte, estic genial.
0: Avui farem un repàs a l'agenda, no a la cubellenca, perquè a Cubelles no passa res aquests dies. Farem un repàs a l'agenda barcelonina i concretament a l'apartat teatre, que és el que domina la Mònica. Però abans d'això parlarem amb la Misha, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Hola, Misha, què tal? Bon dia, amiga.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Hola.
0: Tot bé?
2: Sí, molt atrasada, però molt contenta.
0: Correcte. Diguem-ne que la Misha un any més ens parlarà després dels seus clubs de lectura i tot això, no? Però, aprofitant la vinentesa, s'està celebrant, va començar el dia 18 i acabarà diumenge 27, la Setmana del Llibre en Català, la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. I la Misha, com ja va passar l'any passat, té una part organitzativa dins d'aquesta Setmana del Llibre en Català. Misha, de què t'encarrega en aquesta ocasió? Del mateix, suposo, no?
2: Sí, la veritat, tinc la sort de que l'equip de la Setmana del Llibre en Català ha comptat amb mi per ajudar-los a programar la franja, les activitats de la franja de 12 a 16 anys, és a dir, la franja per adolescents, joves adults, i la veritat és que és un honor. A més, també han comptat amb mi per dinamitzar diversos taules rodones i també altres editorials m'han demanat que dinamitzi els seus actes. Vull dir que aquesta setmana no he parat.
0: Bé, perfecte. S'esperava una gran afluència de públic, una gran afluència d'editorials, una gran afluència de tot. Per sota de l'Arc del Triomf de Barcelona, que darrerament abans es feia el Moll de la Fusta, però ja fa uns anys que es fa aquí. Certament ha estat així, aquests dies, tu que has estat per allà?
2: Doncs sí, jo crec que aviat sabrem les primeres xifres, però jo crec que s'haurà superat en els creix, perquè cada dia hi havia una gentada. Evidentment, hi havia hores que a primera hora de la tarda o molta hora pel matí que costava reunir gent, però és que pràcticament tot el dia hi havia gent passejant. De fet, quan es va obrir el dia 18 per la tarda, jo hi vaig ser i eren les 5, perquè s'obria a 2:45 de la tarda, i a les 5 ja hi havia gent allà com si fossin les rebaixes del Corte Inglés esperant davant, darrere de les valles, esperant a veure com obrien. Vull dir que impressionant.
0: És a dir, en plan manada de nyus, com passava el Corte Inglés quan les rebaixes, efectivament. Molt bé, molt bé. Misha, avui és un dia que, per motius que tampoc explicarem, tens una mica més de pressa del que és habitual, per la qual cosa passem per altres temes. Setmana del Llibre en Català, senyores, senyors, encara teniu temps fins al proper diumenge per visitar-la. Està allà a l'entrada de la Ciutadella, no? A sota de l'Arc del Triomf, i trobareu pues, de tot, i les últimes novetats amb llibres en català també els trobareu en aquesta enorme fira en la qual s'esperen més de 100.000 persones que visitin.
2: Exacte, sí, de veritat, aprofiteu, perquè el diumenge pel matí també encara podeu anar a passejar i veure tot el que han preparat, que ha sigut impressionant. Més de gairebé 200 segells editorials, més de 300 activitats, ha sigut impressionant i estic molt contenta d'haver-ne pogut formar part.
0: Molt bé. Bé, anem a coses més locals, com per exemple els teus clubs de lectura. Com ho portes aquesta temporada tot plegat?
2: Doncs molt contenta de renovar un any més com a dinamitzadora dels clubs de la Biblioteca de Cubelles, efectivament. Tornaré a estar al capdavant del Club Juvenil i també del Club Infantil. Recordem que el Club Juvenil es diu el Club de Vora Llibres i ens reunim un divendres cada mes a les 6 de la tarda. I en canvi, el Club Infantil, que es diu Club Top Secret, ens reunim un dissabte al mes a les 11 del matí.
0: Correcte. Quines són les activitats que tens previstes per començar aquesta temporada? Quins llibres els hi faràs llegir a les criatures i als adolescents?
2: Doncs, com sempre, vull que tant el club juvenil com el club infantil sigui un espai molt divertit, molt entretingut, on no només comentarem llibres de tota mena, còmics, àlbums il·lustrats, novel·les, sinó que també jugarem i els plantejarem diferents reptes, diferents jocs, i serà meravellós. Mira, començarem amb el club juvenil el dia 16 d'octubre i comentarem el còmic Drama, de la gràfica Drama de la Raina Tegelmeyer, que ja vam llegir el curs anterior i ens va encantar, i jo crec que aquest cop també agradarà moltíssim, perquè és una història sobre adolescents ambientada en el món de les armes cèniques, i com el títol indica, hi ha drama, hi ha embolics amorosos, i també és molt divertit. Així que jo crec que serem superbé comentant-la, escalfant motors per aquesta nova temporada, i d'altra banda, el Club Infantil, que començarà el 24 d'octubre, comentarem La rateta de biblioteca, que és un manga que a mi em va robar el cor. És molt curiós perquè tracta sobre una noia que un dia mor tràgicament en un terratrèmol, una noia que és molt amant dels llibres, i es reencarna en una nena petita que viu en un món alternatiu on predomina la màgia, i és com un món medieval on no existeixen els llibres. Els llibres són objectes molt rars, molt difícils de trobar. I aquesta nena, a mesura que descobreix els misteris que hi ha en aquest nou món paral·lel, intentarà crear els seus propis llibres, perquè ella és realment impossible viure sense llibres al voltant. És molt divertit, és una forma de conèixer, no?, com estan els llibres, com neixen els llibres.
0: Esperem que aquesta rateta de biblioteca no es trobi amb la biblioteca tancada, perquè darrerament hi ha una mica de vagues de biblioteques arreu.
1: Ah, bueno, sí.
0: Però bueno.
2: Sí, senyor. La veritat és que, per la meva banda, tenen tot el meu suport. De fet, des de l'Associació de Joves Lectors Catalans, que jo mateixa presideixo, havíem de fer una activitat a una biblioteca de Barcelona al mes de l'estiu, el mes de juliol, i vam decidir posposar-la per donar-los suport, així que quan esperem que quan es resolgui ben aviat podrem reprendre l'activitat, però 100% al seu costat.
0: I tant que sí. Misha, ho deixarem aquí, amiga. Et deixem lliure ja perquè et facis les teves coses interessants, com sempre. La propera vegada ja, bueno, ja començarem amb la nostra mecànica habitual de les recomanacions, etc, etc. Et sembla bé?
2: Em sembla perfecte. De fet, els llibres que us he mencionat, que llegirem als curs de lectura, també us els recomano molt, eh? Així que ja ho sabeu, si encara si voleu apuntar-vos, encara hi ha places disponibles. Sí. Així que correu.
1: El Josep Lluís i jo, anirem de...
0: Els dos. Molt rebé, Misha, amiga. Un petonàs molt fort.
1: Adéu, guapa.
2: El mateix dic, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Que vagi bé.
2: La propera, adéu.

0: Bé, doncs això, Ràdio Cubelles, i el que esteu escoltant és Le Weekend amb una nova edició, amb una nova temporada, després de, jo no sé, jo no porto la compta, tu no sé, Mònica, si portes la compta
1: no,
0: o no.
1: Fa molts anys, ja.
0: Molts, érem bastant més joves
1: que
0: ara.
1: Sí,
0: quan
1: sí,
0: vam
1: molts,
0: començar que,
1: molts anys.
0: A fer aquest programa. Continuem i ho fem amb altres coses interessants.
2: Le Weekend, Ràdio Cubelles.
0: Bé, doncs, seguim i ho fem amb l'agenda comarcal, perquè de l'agenda local, com ja comentàvem al començament, no tenim absolutament res que ens pugui interessar. Hi ha coses, però per criatures, històries, bueno, que no venen a compte amb el contingut habitual de Le Weekend. On sí que hi ha cosetes és a Vilanova, com per exemple la presentació de la nova temporada d'Escena que es va fer fa pocs dies. La Mònica ens dona quatre trets, perquè en realitat és molt llarg tot el que podríem explicar, però ja us dic que tota la info, fins i tot de les obres de teatre que es podran veure, els concerts, de tot plegat, la trobeu a l'Eix Diari. El que us expliquem nosaltres ara és simplement una pinzellada del que seria. Mònica, explica'ns, t'ha tocat.
3: Escena Vilanova ha presentat la programació de temporada d'arts escèniques, música i arts visuals que es desenvoluparà entre l'octubre del 2026 i el gener del 2027 al Teatre Principal, l'Auditori Eduard Toldrà i el Centre d'Art Contemporani i la Sala. La proposta combina noms consolidats, creadors emergents i projectes de proximitat, però també vol portar part de l'activitat cultural més enllà dels equipaments municipals. La temporada manté iniciatives com el Medusa Fest Racons Sonors. Tornem-hi?
0: Són dues coses.
3: Medusa Fest i Racons Sonors. Ara. I incorpora com a novetat la primera edició de l'Ignot Festival d'exploració artística i cultural, que distribuirà propostes de creació contemporània per diferents espais de Vilanova. La venda de paquets començarà demà a les 11 del matí, mentre les entrades individuals es podran adquirir a partir de les 13 hores tant a les taquilles del Teatre Principal com a la web d'Escena Vilanova. Com ha dit el Josep Lluís, teniu tota la info de la temporada al Eix Diari.
0: I repetim un any més que poseu algun espelma, algun sant, que sigueu devots, si és que okay. Voleu entrades, perquè
1: sobretot el del teatre, sobretot
0: sí.
1: El del teatre principal.
0: El primer dia ja no es troben entrades,
1: no.
0: És una cosa molt, molt, molt estranya, un misteri.
1: Bé, hi ha molts socis,
0: yeah.
1: Suposo que deu ser això, van per socis al
0: sí,
1: teatre principal.
0: Sí, però això fins que no es posen a la venda no tindríem per què ser a la venda per ningú.
1: Exacte, vull però dir, si no, ja està
0: no.
1: Ocupat.
0: Ja. Bueno, ja que tingueu sort, companys,
1: sí.
0: Que tingueu sort, si voleu alguna d'aquestes entrades. Bé, la Mònica us ha mentit en una cosa.
1: Jo he mentit?
0: Tu has mentit, inconscientment, però has mentit. Bueno, els que menteixen són ells.
1: Ah,
0: de fet,
1: he llegit el que posava aquí.
0: He llegit el que posava aquí, correcte.
1: No sé jo.
0: Deien que aquest festival, que la temporada de l'Escena comença l'octubre i tal, però
1: sí.
0: És mentida, perquè l'Ignot ja comença aquest cap de setmana.
1: Ah, sí.
0: Vull dir que, sí. De fet, comença abans de l'octubre. És com a Cubelles, que a Cubelles saps que la Setmana Cultural dura un mes.
1: Més.
0: Que el tal,
1: clar.
0: Més o menys van del mateix pal. Deu ser cosa de la comarca. Doncs bé, efectivament, avui Vilanova i la Geltrú, avui dia 25, a les 12:30 hores i fins al dia 27, comença l'Ignot, el Festival d'Experimentació Artística i Cultural que ens esmentava la Mònica, que va dins de les activitats de l'Escena Vilanova. Des d'avui, durant 3 dies, diferents espais de la ciutat es transformaran en escenaris de creació i experimentació amb una programació que combina arts visuals, arts vives i arts híbrides, com els cotxes, i que convida el públic a mirar, escoltar, caminar, participar i deixar-se sorprendre. L'Ignot planteja així una experiència artística que va més enllà dels espais culturals convencionals i que incorpora places, carrers, espais naturals i equipaments com a part de les pròpies propostes. El programa complet, els horaris, els escenaris i la informació de cada activitat es poden consultar al web de l'Ignot, que és Escena Vilanova, tal qual, junt, escenavilanova.cat/festival-ignot. Allà ho trobareu tot. Irem cap a Cuba. Fidel per sempre. Doncs Fidel per sempre és un espectacle cuinat a foc lent, que els cubans ja parlen a foc lent ja, que escenifica l'entrevista que Ignacio Ramonet li va fer a Fidel Castro durant més de 100 hores. La conversa escenificada en català arriba a l'any del centenari del naixement del revolucionari cubà, i no us espanteu que l'obra no dura 100 hores.
1: No, però Déu-n'hi-do el que dura,
0: és una mica més curta.
1: Bueno, una mica, però Déu-n'hi-do, eh?
0: Vinga, va, Mònica, explica.
1: Demà dissabte 26 de setembre, en el marc de la Jornada de Solidaritat amb Cuba, que se celebra a Vilanova, a la Geltrú, Sant Pere de Ribes, s'estrena l'espectacle Fidels per sempre. L'obra combina teatre, música en directe i audiovisuals per repassar la vida de Fidel Castro i la Revolució Cubana. Durant 80 minuts, 3 artistes, 10 cançons, 5 fragments de discursos, Déu-n'hi-do, una entrevista teatralitzada i centenars d'imatges d'arxiu recorren la trajectòria de Castro des de Viran l'any 1926 fins a l'Havana 2016. L'espectacle s'estructura en 11 blocs al voltant d'11 temes que han marcat els darrers 100 anys de la història de Cuba, Amèrica Llatina i el món. Lloc i adreça de l'acte: Vilanova i la Geltrú, l'Ateneu Vilanoví, demà a les 19 hores, i a Ribes, a la nau Pere Valls i Soler, diumenge a les 18 hores.

Bueno, pues ya salió de Cuba, vull dir. Ja ha marxat. Aquest senyor que, com es diu aquest? Guillermo Portavales. Es deia que no, mai. Es veu que és un dels clàssics cubans. Aquesta aquí a l'estat espanyol es va popularitzar per a Luis Aguiler. No sé si algú se'n recordarà, no? Però va ser de les primeres cançons de l'Aguiler. Aquest d'on era? No era pas cubà. No sé d'on seria. Però bueno, argentí o algo així. O italià. No ho sé. És igual. No m'empatollo. Obrim Vilafranca, va, obrim-la en canal, perquè un any més Vilafranca, des de demà dissabte i fins diumenge, obre les portes d'alguns dels edificis emblemàtics que habitualment no es poden visitar i que en ocasió d'aquesta obertura vilafranquina sí que es poden visitar. Aquesta, entre molts, els típics de cada any, aquesta nova edició incorpora tres nous espais visitables. Un d'ells és el Parquet, un edifici que permet descobrir una construcció singular de principis del segle XX, quan l'actual barri de la Girada encara era una zona agrícola situada a l'altra banda de la via del tren. També s'incorporen els terrats de Santa Maria, on la restauració de la

0: i tenen un preu mòdic, mòdic, mòdic, 20 euros, tu. Gairebé com, una mica més que un cafè. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma de venda d'entrades de l'Ajuntament de Vilafranca, que entenc que es deu, per la mateixa web de l'Ajuntament de Vilafranca, es podrà accedir a aquesta plataforma. Seguim amb Le Weekend.
1: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

0: Òbviament, sempre depèn del punt de vista, oi? És el que hi ha. Bé, doncs, no podríem començar una temporada de Le Weekend sense fer un petit repàs de la mà de la Mònica, que és la nostra especialista en el tema, d'aquelles obres importants, interessants, que s'estan oferint en aquests moments al Teatre de Barcelona.
1: A Varius.
0: A Varius, exacte. Però, i d'algunes també que, bueno, ja porten temps funcionant, sí. Algunes són fins i tot dins de la temporada del Grec.
1: La major part.
0: I acabaran molt aviat, és a dir, que si les voleu veure, atenció.
1: Sí, estan dintre de la temporada, van estar dintre de la temporada del Grec, ha hagut aquest impàs i ara estan en els teatres. Sí, però sí. Són molt, molt limitades les dates, o sigui, són...
0: Sí, sí, a punt de caducar.
1: Doncs, com per exemple aquesta, no? Mm-hmm. Primera llei de Newton, del 2 de setembre al 4 d'octubre, o sigui que ja és molt, molt ràpid. Després, d'obrir el debat sobre les desigualtats d'oportunitat i la legitimitat de fer trampes quan el sistema és injust. O sigui, d'això va l'obra.
0: Vale.
1: Sí, de la marinera.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Bueno, és com molt actual i molt...
1: Sí, sí, sí.
0: Molt realista. No?
1: Molt realista. I això ho fa... són molt bons, vull dir, els actors estan molt bé. La direcció és de Nelson Valente, uh-huh. I fa la Rosa Gàmiz, l'Anna Saúl, el Daphne Palduz, la Lua Amat, el Max Villarrasa i la Sara Diego. Que em va fer molta gràcia la Sara Diego perquè resulta que surt en una sèrie d'aquestes de TV3, del migdia, surt. Val? I quan vaig descobrir qui era em va fer molta gràcia perquè és la filla de la Rosa Buixaderas, saps qui és?
0: Sí.
1: Però el Gabino Diego és el pare. Per això es diu Diego, de cognom.
0: El Gabino Diego.
1: El Gabino Diego. Em va fer molta gràcia.
0: Sense haver sentit aquest nom.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs és la filla, la Sara Diego.
0: Vaja.
1: Sí. Hosti. I em va fer il·lusió. Dic, ui, mira.
0: El rei bobo, aquell que va
1: sí,
0: fer.
1: Sí,
0: genial,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Sí, i ai Carmela, que va fer un paper brutal. Vull dir,
0: és molt bo aquest paio.
1: Sí. Pues la seva filla segueix sí. Bastant el seu... I clar, jo me la mirava i deia, té unes traces, la nana?
0: Sí,
1: sí. Sí.
0: O sigui, semblava una Borbón, perquè el Gabino Diego té
1: unes traces. I dic, ostres, aquests ullets, i sí, sí, va fer molta gràcia.
0: Molt bé, molt bé. Mira, perfecte.
1: Sí.
0: Què més portes a la butxaca?
1: La truita.
0: La truita, està bé. Que no és una truita a la francesa,
1: no,
0: sinó de riu.
1: És una truita de riu.
0: Vale.
1: Del 9 de setembre al 18 d'octubre, al Teatre Polirama. És una comèdia dramàtica. Es troba en el menú d'un accidental dinar familiar. Ha estat l'obra més vista del Grec amb 20.000 espectadors que han assistit a aquest dinar convocat per el matrimoni Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas. Va d'una filla, o sigui, tenen uns fills, però el drama està en que fan un dinar i descobreixen una de les filles és vegana. I aquí comença tota la història amb la truita.
0: Vale.
1: Val?
0: Vale.
1: I la direcció és de Ferran Utzet. Mm-hmm. Anem amb una altra, el retrat de Dorian Gray.
0: De l'Oscar Wilde.

0: De l'Òscar Wendt, sí. Del 17 de desembre al 17 de gener, al Teatre Romea. Àngels Gunyalons interpreta tots els personatges.
1: És una crac.
0: És una bèstia. Sí, sí, és increïble. El retrat de Dorian Gray d'Oscar Wilde.
1: Oscar Wilde.
0: Wilde. Sí, està tal com sona, Wilde?
1: Wilde.
0: Dramatúrgia i direcció de Marc Rossic i música original de Jordi Cornudella. Dorian Gray és un síndrome, és una obsessió, un desordre mental relacionat amb no voler mai envellir. I aquí queda la història.
1: També, sí, no, també molt actual.
0: Molt actual. I tant, que hi ha molta gent molt tarada, tio.
1: I tant.
0: Sí. Després, Tots els ocells, del 18 de novembre al 3 de gener, al Teatre de la Biblioteca, que suposo que dient el Teatre de la Biblioteca és a Sant Pere Més Baix, la biblioteca antiga, el que era abans a l'Institut del Teatre. M'imagino que és allà.
1: Sí.
0: Teatre de la Biblioteca, suposo. No?
1: El que era la Biblioteca de Catalunya, vaja.
0: Sí, el Sant Pere Més Baix.
1: Que no havia, allò no havia estat també l'Escola Massana?
0: No,
1: o no?
0: A l'Institut del Teatre.
1: L'Escola Massana era l'hospital.
0: Sí, no sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, és veritat.
0: Torna a aquest drama de Wiggy Monawart, dirigit per Oriol Brogi, sobre la història d'amor d'un jove de família jueva i una jove de família àrab. Amb el conflicte del Pròxim Orient, del taló de fons, com es feia, com passa actualment tota la història, val? És molt actual. Clara Segura feia el personatge, però la substituirà Anna Peret i Cobalzeta. No la conec.
1: No.
0: Però si substitueix a la Sara, a la Clara Segura, ha de ser molt bona.
1: Sí.
0: I l'actor que també està amb ells és el Guillem Balart, perquè no, pobre. L'òpera dels Tres Rals.
1: Bé.
0: Val? Del 17 de setembre a l'11 d'octubre, al Teatre Lliure. Aquesta producció serà l'encarregada d'obrir la temporada dels 50 anys del Lliure. Així serà això serà a la sala Fabià Puigcerver, un clàssic de més de 3 hores de Bertolt Brecht.
1: I Corbeil.
0: Sí.
1: El Brecht és el letrista i el Bailà el músic.
0: Sí, sí, sí. I la tercera fuga, l'últim que he posat, la tercera fuga, que aquesta m'agradaria, si tinc temps, tinc una mica de temps o no tinc temps, sí?
1: Sí, sí, sí que en tens. Avui acabarem abans de l'hora.
0: Val. Doncs la tercera fuga, del 28 de gener, aquesta ja és per més endavant, el 28 de febrer, al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Gran. L'obra de Victòria Spungberg i d'Albert Pijoan, inspirada amb el lliurament de les migracions que han marcat l'història familiar de la pròpia dramaturga, de la Victòria. Val? La Victòria, és que m'agrada molt aquesta història, perquè a part la vaig sentir, la vaig escoltar per la ràdio. Val? Amb una altra ràdio parlava ella. I aleshores jo vaig estar treballant amb la seva mare.
1: Ah.
0: La mare, la Margarita Witt, ella em va explicar aquesta història fa molts anys, molts. I ella l'ha posada en escena. O sigui, és la història de quan els seus pares, el seu pare era l'Alberto Spungberg, que era un poeta i un escriptor i periodista de l'Argentina. En els anys 76 van haver de marxar pel cop d'estat, perquè va ser detingut i bueno, va haver un munt de merder, van agafar i van marxar. Van marxar a París i van anar a parar a la casa de Julio Cortázar, que era molt amic del pare. I llavors van estar allà molt de temps a París fins que van venir al Masnou aquí a Barcelona.
1: Sí, sí, sí.
0: I la història és molt bonica, és seva, és personal. És la història de quan van haver de sortir els seus pares, de tot el que va passar, de lo malament que ho van passar fatal. I és això, no? Que li tinc molt... No sé, no? Aquesta obra m'arriba perquè ja me l'havia explicat la seva mare i quan la vaig escoltar per ella, es repetia la història, o sigui que no va haver un invent ni res, sinó que era la història real. I em va agradar molt. I això és, volia explicar-ho perquè és molt xula.
1: Doncs ara que estàs de vacances, aprofita per
0: sí,
1: anar al teatre.
0: Sí. No, no, comença el, perdona, comença el 28 de gener.
1: El gener, doncs pues demà de vacances.
0: Va ser que no va ser així.
1: Vale, vale. Doncs la que sí que acaba ja aviat, com deia la Mònica, és l'òpera aquesta dels Tres Reals.
0: Sí, eh?
1: Que s'ha fet, de fet, per commemorar el 50è aniversari
0: del llibre.
1: Llibre i de més, sí. No? Vull dir que a mi l'escena aquesta d'on he tret la música em va fer molta gràcia. Diguem-ne que les cançons i tal no m'agraden gens com les fan, però les disfresses que van vestir
0: sí, de coloms, m'ha sobtat molt.
1: Molt divertit.
0: Sí, m'ha sobtat molt que vagin vestit de coloms, sí.
1: Vale, doncs aquesta cançó, que segurament és de les més populars...
0: És la més.
1: La més popular de totes, doncs us imagineu-vos els actors i les actrius vestits de coloms.

lloc que acabar-se a casa ben calents al llit. Amb interès, busquen plaers, com si

0: Bé, doncs, com s'acostuma a dir, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Fins aquí el weekend d'aquesta setmana. Avui ens quedem una mica curts, però la veritat és que tenim a la Charo de festivals de novel·la negra, però no sabem en quin festival deu ser. Per tant, aquesta setmana no comptarem amb la seva inestimable presència. Senyores i senyors, un plaer ser una temporada més amb vosaltres. A partir d'avui, cada divendres a les 10 del matí i les 10 de la nit, us oferirem, o si més no, ho intentarem, una nova edició de l'E Weekend amb l'agenda no només covellenca, que com bueno, avui és el cas de que a Covelles no hi ha res, però bueno, si més no, per això intentem afegir més coses com és la comarca, com és Barcelona, i si convé i hi ha una exposició xula a Nova York, doncs nosaltres us ho diem si voleu anar a veure, vull dir que no es quedi. Mònica, amiga,
1: bé, fins la propera,
0: fins aquí, vinga, vés-te'n a fer de iaia, que ja t'agrada.
1: Oh, molt, no ho dubtis, molt.
0: Us deixem amb una cançoneta d'un senyor que amb els seus temps va triomfar sobretot amb una cançó que es deia Money Money, i que segurament alguns de la meva quinta recordareu, que es deia Tommy James and the Shondells, i que a més del Money Money aquest tenia altres cançons, com per exemple aquesta de l'any 1971, que es titula Dragging the Line, que ve més o menys a dir dragant la frontera, o algú així, no sé què buscaran allà, deu ser cosa del Trump de l'època. Que vagi molt bé, bon cap de setmana a tots, fins la propera, adeu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

Hi ha viatges que no es mesuren en quilòmetres. Hi ha viatges que no es mesuren en tot allò que hem de superar, sinó en per tot allò que hem de superar. Per tornar amb aquesta frase, comencem el programa d'avui, on ens endinsarem en una història, on ens endinsarem en una història amb tantes persones i on el repte més difícil és trobar i on el repte a la camí de tornar de casa. Al camí de benvinguts a la segona i última part de l'especial dedicat a l'antiga Grècia, especial d'entre històries, l'espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i, després de la Ilíada, avui obrirem les pàgines de l'Odissea, el gran poema del retorn atribuït a Homer. Però abans de continuar, convé aclarir que l'Odissea no narra només el viatge d'Ulisses. La història comença quan ja fa gairebé 10 anys que Troia ha caigut i l'heroi continua lluny d'Ítaca. Moltes de les aventures més famoses, com la del Cíclop o les Sirenes, les coneixerem després a través del relat del mateix protagonista. Vet aquí que una vegada hi havia un rei anomenat Ulisses que feia 20 anys que era lluny del seu regne, Ítaca. Mentre la ninfa Calipso el retenia a la seva illa, desenes de pretendents ocupaven el seu palau i pressionaven a la seva esposa Penélope perquè es tornés a casar amb un d'ells. Atenea anima Telèmac, fill d'Ulisses, a viatjar per buscar notícies del seu pare. Finalment, els déus permeten que Ulisses abandoni a Calipso, però una tempesta provocada per el déu del mar, Posidó, el fa naufragar. L'heroi arriba a la terra dels Feacis, on la princesa Nausica i el rei Alcinous l'acullen. Durant un banquet, revela la seva identitat i explica les aventures viscudes després de la guerra de Troia. Ulisses recorda la cova del Cíclop Polifem, a qui derrota gràcies al seu enginy i en revela el seu nom, però provoca la venjança de Posidó, que és el pare del Cíclop. Després, recorda quan els seus homes obren la bossa dels vents d'Eolo, o quan els histrogrons destrueixen gairebé tota la flota o quan la bruixa Circe transforma alguns dels seus mariners en porcs. Després d'escoltar totes les seves aventures, els feacis decideixen portar Ulisses finalment fins a Ítaca. Un cop arriba allà, Atenea transforma Ulisses en un vell perquè pugui entrar al palau sense ser reconegut. Amb Telèmac prepara la venjança contra els pretendents i supera la prova de l'arc proposada per Penélope. Després de recuperar el palau, ella reconeix gràcies al secret del llit matrimonial que aquell vell és en realitat el seu marit Ulisses. L'obra conclou amb Atenea posant fi al conflicte i restablint la pau en el regne d'Ítaca. Si la Ilíada ens mostrava l'heroisme de la força, l'Odissea presenta una altra mena d'heroi. Ulisses no és el més poderós,

sap observar, parlar i mentir, improvisar i adaptar-se. La seva principal arma és la intel·ligència, encara que el seu orgull i la seva curiositat també posen en perill els seus companys. El tema central de l'obra és el retorn a casa. Ítaca no és només un lloc al mapa, és un lloc que representa la família i tot allò que dona sentit al protagonista. Ulisses rep ofertes de comoditat, poder i fins i tot immortalitat, però continua escollint una vida humana al costat de Penèlope i Telèmac. Penèlope tampoc és una figura passiva. Durant anys protegeix el palau amb la mateixa astúcia que el seu marit. Promet triar un nou espòs quan acabi de teixir un sudari, però desfà de nit allò que ha teixit durant el dia. Telèmac, per la seva banda, inicia el seu propi viatge i aprèn a ocupar el lloc d'adult que l'absència del seu pare havia deixat buit. Arribats a aquest punt, toca posar-hi música, com fem habitualment, i avui la cançó amb què relacionem l'Odissea és Home, de Michael Bublé. La cançó parla d'algú que ha recorregut molts llocs i ha viscut experiències extraordinàries, però que, malgrat tot, sent que res no pot substituir la llar ni les persones que espera retrobar. Aquesta nostàlgia connecta directament amb Ulisses. Durant el viatge, coneix terres meravelloses. És admirat pels feacis i podria quedar-se per sempre amb Calipso. Tanmateix, cap promesa aconsegueix esborrar el record d'Ítaca. Per això, Home resumeix l'emoció més profunda de l'Odissea. Després de tanta distància, cansament i pèrdua, hi ha un moment en què l'únic lloc que importa és aquell on algú encara ens espera. Així que, sense més dilació, intro música.

L'Odissea ha deixat una empremta immensa en la literatura, el cinema o la televisió. El seu esquema, un personatge que intenta tornar a casa mentre supera proves i transforma la seva identitat, continua apareixent en històries d'avui dia. Una de les reinterpretacions literàries més ambicioses és Ulisses, de James Joyce, publicada l'any 1922. La novel·la trasllada l'estructura del poema homèric a un sol dia pels carrers de Dublín. Leopold Bloom no combat monstres mitològics, però viu un recorregut quotidià ple de paral·lelismes amb el viatge d'Ulisses. En l'àmbit cinematogràfic, l'adaptació més recent s'ha estrenat aquest juliol de 2026. És un llargometratge dirigit per Christopher Nolan i amb Matt Damon com Odisseu, és a dir, com Ulisses. En un registre infantil trobem l'Odissea de los Lunis, del 2006, en què Homer explica a aquests personatges les aventures d'Ulisses amb humor i cançons. També destaca la minissèrie The Odyssey del 1997, dirigida per Andrei Kachakalovski, que recrea bona part del viatge fins a Ítaca. Aquestes adaptacions i versions demostren que l'Odissea no és només una successió d'aventures. És una estructura universal, per parlar de l'exili, la memòria, el desig de tornar i la dificultat de reconèixer la llar i de ser reconegut després d'haver canviat. Avui hem obert les pàgines de l'Odissea, una obra plena de criatures fantàstiques i perills extraordinaris, però construïda al voltant d'un desig molt senzill i profundament humà, tornar a casa. Ulisses sobreviu perquè sap canviar d'aspecte o d'estratègia, però el seu viatge només acaba quan pot recuperar allò que el defineix. Penèlope, Telèmac i Ítaca no són el premi d'una aventura, són la raó per la qual ha resistit tots els obstacles. Amb aquest retorn posem punt final a l'especial de dues parts dedicat a l'antiga Grècia. Primer vam començar amb la Ilíada i avui hem seguit amb el que es diria actualment la seva seqüela. Dues històries atribuïdes a Homer, que són molt diferents entre si, però unides per una mateixa pregunta. Què queda d'un heroi quan s'acaben les batalles? Gràcies per haver-me acompanyat en aquest llarg viatge al voltant de dos dels grans clàssics grecs. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles amb una nova obra i una nova història per descobrir. Fins aviat, aquí, a Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.
2: I avui parlem d'una exposició titulada Moments. Ho fem amb Juan Massip, que és el president de Crea Cubelles. Benvingut.
3: Hola, encantat.
2: I bé, és una exposició que ja està en marxa i que es podrà visitar fins al 28 de setembre al Centre Social de Cubelles. Parla'ns, doncs, d'aquesta mostra en la qual hi participa el grup d'artistes de Crea Cubelles. Com l'heu composat, és a dir, quantitat d'obres, estils i autors?
3: Sí, bueno, d'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt àmplia això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
2: Uh-huh. Artistes, va, qui participa?
3: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, el Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de la Festa Major, Josep Gatell, i no sé si em falta algun, jo crec que... Ah, no, clar, i la nostra querida Esther Pérez, també, clar, que ha
2: molt
3: fet
2: bé.
3: Una obra molt xula, també, bueno, quatre obres que té.
2: Per tant, són disciplines diferents, no? Podem veure estils totalment diferents, perquè suposo que els artistes cadascú segueix la seva línia, no?
3: Sí, sí, això continuem igual. Sí, perquè, bueno, també és la nostra marca d'identitat. Cadascú dibuixa, pinta i fa el que vol, com vulgui, i sense restriccions.
2: D'elles, una vintena d'obres que estan exposades al Centre Social. L'objectiu, donar-vos a conèixer, no? Com a sí. Crea Cubelles.
3: Sí, bueno, que es coneixen i que també que la gent també pugui saber que un artista pot ser qualsevol. Nosaltres continuem amb la nostra missiva de que qualsevol pot fer una obra d'art i no fa falta tenir que estudiar, fa falta estudiar, clar, perquè nosaltres estudiem tots els dies, però que qualsevol pot fer una obra.
2: O sigui que l'art es porta a dins.
3: Exactament, i si a ti t'agrada fer alguna cosa en concret, doncs ho pots plasmar perfectament.
2: Uh-huh. Per tant, a Crea Cubelles, tot és un conjunt d'artistes, no? En aquests moments, no sé, com està l'entitat? Perquè ja porta un temps, no?, creada. Jo ara no, sí. No tinc aquí les dades, però bé, si vols presentar...
3: Sí, bé, a veure, ara som una trentena i ara estan venint més gent que es vol apuntar i nosaltres encantats de que la gent vulgui participar a fer, bueno, expos, alguna activitat o simplement fer la xerrada que fem quan ens reunim i, bueno... Parlem de tot, d'art, de tècniques, de qualsevol cosa. Perquè al final també anem aprenent uns dels altres. Aleshores, estem retroalimentant contínuament.
2: Uh-huh. I bé, en tot cas, d'elles hi ha paisatges, però també qualsevol moment doncs, que pots trobar inclús... Jo ara estic mirant alguna de les fotografies que us han penjat, no?
3: Sí.
2: Diguem, a internet, no?, des de l'Ajuntament, no?, que anuncien aquest acte i podem veure una de les imatges, doncs, pintors pintant al carrer, inclús amb paraigües, no sé de qui és aquesta obra, no?, però em vinc a referir molta color.
3: Sí, això és del Pere, del nostre Pere Casanovas, que, bueno, jo... El Pere és que també agafa qualsevol moment que veu i ho plasma i bueno, fa unes històries impressionants.
2: Ah, veiem aquí un paisatge, no? Sí. Com un camí, no? Sembla?
3: Sí, és com un camí d'un bosc.
2: Seria una altra de les imatges. Aquí hi ha doncs, gent, no? Gent sembla doncs, que estan sobre una taula,
3: clar,
2: no?
3: Això és de l'Antònia.
2: Antònia Cruz.
3: L'Antònia Cruz. Uh-huh. I, clar, bueno, el moment de fer, de prendre un cafè, del moment de quan estàs a gust amb les persones, no sé, jo... Està molt bé.
2: Uh-huh. I obres, doncs, no sé, també atrevides, no? Sí. Perquè en veiem una amb clar. Molta color, vermell, aquest no sé si amb una lluna, no?
3: Aquest
2: seria?
3: És el típic del Nacho.
2: Del Nacho Vizcaíno. Sí.
3: Uh-huh. I a més, a mi m'agrada molt perquè quan més ho mires, més descobreixes una figureta nova o alguna cosa diferent, saps? Ho mires una vegada i, oh, que xulo. Però ho tornes a mirar i pots trobar detalls molt... Molt bonics.
2: Sí, sí, són obres que amaguen coses, no? Sí. Una mirada, una persona que podria ser una noia, perquè sembla, no?, que tingui una melena, però no està definit, no? Clar. I inclús edificis, no? Clar, i ocells.
3: Jo, per exemple, estic veient la noia que està veient a l'eclipsi.
2: Sí, sí.
3: Sí, sí, o sigui que... I a més, mira, en temes d'actualitat d'ara, també, sí, amb l'eclipsi que fa...
2: Quatre dies, sí, el mes d'agost, no? Que estava tothom, no? Sí, pendent d'aquest

0: té aquest toc una miqueta fosc i estava... És molt, molt interessant, la veritat.
1: Hem repassat alguna de les obres, perquè clar, la qüestió és que la gent vagi a veure l'obra, sí. No? Són 20, no? Però aquí hem fet una mica de dir, va, mirem quatre fotos,
0: sí,
1: i intentem explicar una mica el que estem veient nosaltres des d'aquesta publicació que anuncia aquesta exposició de Crea Cubelles. Jo et preguntava, com arriben? Com us coneixen?
0: Bueno, es coneixen gairebé per l'Instagram, sobretot, perquè últimament a la Susana, que és la que porta l'Instagram de la Crea, li van enviant missatges, que m'agradaria, jo crec que del boca a boca, que van veient, o també la gent que vol també exposar les seves obres, també. Aleshores, és una mena de portal que tenim nosaltres per donar l'oportunitat a altra gent.
1: Mm-hmm. Quan parlem de Crea Cubelles, són entitats, és a dir, és una entitat local, però obre també la porta, no sé, a artistes que siguin de la comarca o són locals tots?
0: No, està oberta a tothom. Jo, per exemple, sóc de fora.
1: De Vilanova.
0: De Vilanova. Uh-huh. I mira, al final a mi em van acollir amb els braços oberts i ja d'aquí ja no surto jo.
1: I deies, és una manera també de canalitzar si un vol exposar, no? Doncs l'oportunitat que potser feu xarxa i doncs teniu contactes, no?
0: Sí, i també, bueno, ja no solament per la pròpia associació, a lo millor algun artista mai ha tingut l'oportunitat de fer una expo, pues podem aprofitar que som una entitat per poder agafar un local perquè pugui tenir l'oportunitat d'exposar-se.
1: Uh-huh. I d'altra banda, doncs també es fan peticions, no? A vegades arriben peticions a l'entitat, a Crea Cubelles, propostes, no? Que doncs mira, vull un cartell o vull, no sé, una samarreta, no?
0: Exactament.
1: En el cas de Ràdio Cubelles. I des d'allà, doncs feu una mica també una...
0: Clar,
1: i col·laboreu, no?
0: I no és només, quan passa això, no només passa per exemple, per mi, el president, no? El president ha de fer-ho. No, el president agafa i qui vulgui fer-ho, ho fa. Ara, o sigui, que sigui especialment que hagin dit vull que fes que tu facis aquest artista.
1: Sí, sí.
0: Però normalment sempre fem una miqueta de... exposem... Oye, ens han demanat a fer un cartell o fer qualsevol cosa. Qui s'ha apuntat? Jo. I, bueno, ja es faria el sorteig i ja sortiria.
1: Uh-huh.
0: I a més també fem moltes col·laboracions també amb altres entitats, per exemple per Libertània o, bueno, o Cubelles Noir, que van fer també la del llibre de Conèixer Cubelles amb els artistes de Crea Cubelles.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, són oportunitats que surten que, bueno, que jo crec que com a persona et posen ple d'intensitat.
1: Uh-huh. De dir, com deies tu, no, la imatge de la Festa Major, no? Del sí. Programa, també ha sortit no una vegada, més d'una vegada, la proposta també de l'Ajuntament de cercar, no? Aquesta connexió amb Crea Cubelles, de dir, doncs, que surti d'aquí, no?
0: Una mica. Clar, no, i està molt bé que també, jo també agraeixo que l'Ajuntament sempre tingui compti amb nosaltres per fer qualsevol cosa, o podíem fer un acte aquí, a veure si s'ocorreix alguna cosa, o sigui, que ens facin partícipes d'aquí, de Cubelles, a nosaltres ens agrada molt.
1: I a part hem pogut veure que Crea Cubelles ha col·laborat també fent activitats, no?
0: Sí.
1: Hem vist des de murals, no?
0: Sí.
1: Fins i tot tallers al llarg de la Setmana Cultural, sí. Que és una bona època.
0: Sí, sí, bueno, i sobretot també pels nens, per intentar també que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen. I si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin.
1: Uh-huh. Per tant, també feu aquesta formació, vulguis o no, no? Ensenyeu
0: sí,
1: als
0: clar.
1: Nens, intenteu doncs, orientar-los, heu fet algun taller de grafit, hem vist no? Un mural, no? Alguna paret
0: sí.
1: Que han demanat la vostra col·laboració.
0: Sí, i també hem agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de,

0: I de les seves obres.
1: Això va ser per ara per Festa Major?
0: No,
1: no, abans, Setmana Cultural.
0: Setmana Cultural va ser.
1: Per tant, doncs, posar-ho com un ingredient més dins la Setmana Cultural.
0: Exactament, sí. Sí, clar, al final és, tot això és cultura i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
1: És a dir, que s'ha de buscar una mica aquest talent artístic, natural,
0: sí, sí.
1: I que sigui artesanal, no?
0: Exactament.
1: No que la IA ho faci tot, vaja. La IA pot ajudar, no?
0: La IA està bé per ajudar a agafar alguna idea, això està bé. Però com la ment humana i les mans, això no hi ha res, vamos.
1: Molt bé, doncs, no sé, si ens deixem alguna qüestió més, Juan, per parlar.
0: No, en principi no.
1: Projectes a futur, alguna activitat propera?
0: Projectes a futur tenim, bueno, segurament que per Nadal farem algunes històries, algun punt de venda també i alguna activitat. Però bueno, de moment teníem aquesta i segurament que per ja l'any que ve ja començarem a treballar també més expos i més coses.
1: Molt bé. Doncs recordem, no?, en aquesta ocasió, aquesta exposició titulada Moments.
0: Moments.
1: Que el títol suposo que sorgeix doncs, per buscar un títol col·lectiu de les 20 obres.
0: Sí, sí, bueno, van començar d'una manera, després d'una altra, és el que passa. Ens reunim allà a qualsevol bar, comencem a fer pluja d'idees i fins que un diu, ostres, això, i ja ens agrada a tots i ja l'agafem.
1: Molt, un nom que ha encaixat plenament, no?
0: Sí.
1: I que ha sorgit del mateix grup d'artistes, de Crea Cubelles.
0: Exactament.
1: Recordem, doncs, la mostra, Moments, tot el mes de setembre fins al 28, la podeu veure i observar, recordem, a la sala del Centre Social, aquesta sala d'exposicions que disposen.
0: I recordeu que és completament gratuït.
1: Molt bé.
0: Perquè l'art no ha de ser car.
1: I tant, doncs... Cultura gratuïta.
0: I tant que sí.
1: Gràcies, Juan, per aquesta entrevista aquí a la ràdio. Que vagi molt bé i seguirem parlant en una altra ocasió.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb el més gran, el rei, l'Elvis. I ara direu, qui és aquesta noia que ens està parlant del més gran? Doncs sí, doncs la Meritxell Marcilles torna a casa després d'aquest estiu tan superguai que hem passat tots aquí, a on? A Ràdio Cubelles i a la maleta de la Guspireta. Som-hi! Som-hi!

Doncs sí, estem acabant d'escoltar la cançó del rock de la presó, va dir el rock de la càrcel, bueno, és el mateix, ja m'enteneu. Jailhouse Rock, amb l'Elvis. Doncs sí, tornem a estar aquí amb ell, hem començat amb ell, però podríem haver començat amb un altre. I estem aquí a la maleta, a la Guspireta, que feia temps que no ens retrobàvem, amb vacances, històries vàries, ja sabem tots que tenim sempre històries, i comencem amb un nous aires al programa. I ara direu, com? Com nous aires? Doncs sí, sí, nous aires. No només farem swing, sinó que afegirem, per anar una mica culturitzant, ja sabeu que m'agrada molt culturitzar la gent, doncs afegirem el rockabilly, el rock and roll, que tots coneixeu i que també se'ls ha de fer una mica de donar importància i que també la gent conegui el món del rockabilly i del rock and roll. Doncs sí, hem començat amb el més gran, com no podíem haver començat amb ell, i seguim dins del món del rockabilly i del rock and roll. És molt ampli, també com el del swing, és molt ampli, i bueno, us portaré cada setmana, setmana sí, setmana no, portarem rock and roll i anirem alternant, diguéssim, amb el swing, que no el deixem mai de banda perquè també hi ha cançons i és un món molt maco. Doncs res, seguim, que ja sabeu que m'enrotllo molt i després és ja feinada per parar de parlar. Seguim amb un noi que és, bueno, no és tan antic com l'Elvis, perquè l'Elvis també té una edat, però bueno, l'Elvis és atemporal, és de temps immemorials, però sempre tothom, qui més qui menys, coneix l'Elvis. Però potser aquest que us portaré avui no el coneixeu tant, els que no esteu molt immersos en el món del rockabilly, que es diu J.D. McPherson. I una cançó que la posem molt quan anem a les jams, bueno, jams o trobades de rock and roll, no li podríem dir jams, però bueno, va, deixem-ho així, jam. Ja us explicaré pels que acabeu d'aterrar de Mart què és una jam. Doncs us poso amb el J.D. McPherson, perdó, una cançó que es diu, que és una de les seves grans, que és North Side Gold.

Doncs acabem d'escoltar, pels que acabeu d'aixecar-vos del llit o no, acabem d'escoltar el J.D. McPherson i la cançó es deia North Side Girl. Doncs seguim aquí a la maleta de la Guspireta, a Ràdio Cubelles, com sempre, molt agraïts per aquesta oportunitat, per deixar transmetre aquesta música una mica, entre cometes, oblidada per la humanitat, una part de la humanitat, i sempre va haver gent que pugui anar, diguéssim, anar explicant o anar transmetent músiques que abans de néixer la gent ja existien, perquè clar, jo no hi era a l'època de l'Elvis com molta gent, i el coneixem doncs, a través de la música i del pas del temps de gent que ens transmet doncs, la música que ja es feia aquella època. Doncs seguim amb la Kitty, Daisy and Louis, que són tres germans. Val la pena, us recomano que ho mireu doncs, al YouTube, si teniu ocasió. Val la pena que els veieu en directe perquè són molt bons. I toquen cada un instrument diferent, són molt bons. Bueno, en fi. I la cançó que us porto avui, que també la posem molt quan anem a punxar per aquests mons de Déu, que es diu Going Up the Country. Us deixo amb ells.

Doncs hem escoltat ara la Kitty, Daisy and Louis, que hem dit que érem tres germans, espero que us hagi agradat. És unes cançons, de fet, les del rock and roll, bastant animades, eh? Qui s'avorreixi estigui mirant el mòbil amb una jam de rock and roll o de rockabilly per venir allà i fotre-li un calbot al cap. Molt bé, molt bé. Estem aquí a la maleta de Guspireta, qui us parla, la Txell, sí, després de les vacances. Hem escoltat l'Elvis amb Jailhouse Rock, seguidament d'un noi que no coneixíem, que es deia el J.D. McPherson, els tres germans que s'han anat al camp, Going at the Country, i seguim amb un grup, a veure, que m'he deixat les ulleres de prop, sí, perquè quan arriba una edat ja necessitem les ulleres de prop, sí, Hillbilly Moon Explosion, sí, és un grup molt, molt bo de rockabilly, però en aquest cas no és una cançó molt, molt de contrabaix, de rockabilera, d'aquestes de bum, bum, bum, sinó que és una cançó més tranquil·la, però que també és molt maca, que es diu My Love Forevermore. Espero que us agradi i us deixo amb Hillbilly Moon Explosion.

Doncs acabem d'escoltar per tots vosaltres, els oients de Ràdio Cubelles, el Hillbilly Moon Explosion. Espero que us hagi agradat també. Són molt famosos dins del món del rockabilly. Aquests són més moderns, no són de l'època dels anys 50, sí que no, són més moderns. Molt bé, doncs seguim aquí dins de l'estudi amb l'aire condicionat perquè encara fa una mica de caloreta al carrer. Esperem que arribin ja una mica més de pluges i refresqui una mica més, que aquesta època si refresques està molt bé, no fa falta que anem al cru hivern, però bueno, ara últimament cru hivern no en tenim, no en tenim. Anem tirant amb una màniga camisa, un jersei i una jaqueteta i va que et mates. Doncs seguim aquí amb la maleta de la Guspireta, amb més bona música. Avui ja he dit al principi que farem avui el programa Rock and Roll i anirem alternant els programes de la maleta amb rock and roll i swing, perquè així tothom pugui també descobrir aquests dos mons pels que no el coneixen. Pels que el coneixen, doncs mira, això que m'emporto tu. Però els que no, doncs això. Seguim amb un altre cantant del rotllo, perquè així direm del rotllo, no? Més moderns, amb un noi, amb un senyor, bueno, un noi, sí, bueno, té una edat, però bueno, sempre ets un noi, no? Un nen. Un noi que es diu Antonio Sorgentone i la cançó es diu Pete Pete. Ara diràs, ostres, sí que som... Sí, mira, escolta, aquest home no... Se li va ocórrer aquest nom. Fa molta gràcia amb la Júlia. Moltes vegades hem rigut perquè fa molta gràcia. Però bueno, res, que no m'enrotllo. Us deixo amb Antonio Sorgentone i Pete Pete.

Doncs sí, Pete, espero que us hagi agradat, sí, aquesta cançó, que jo la vaig descobrir anant al Hollister. Ja us he dit sempre, us he parlat d'aquest bar que tenim aquí a Cubelles, que podem escoltar també rock and roll. Us convido, si no heu anat mai, qui aneu, perquè hi ha bon ambient i bona música. Doncs res, tenim un altre cantant, aquest sí que és de l'època de l'Elvis. Recordem que l'Elvis va marcar, a part d'una època, va marcar doncs, el concepte nou de la música, i llavors d'allà van començar a penjar gent, va començar a sortir molta gent, diguéssim, per l'estil que feia ell, no? De música, això, doncs van sortir més moviments. I en aquest cas tenim un senyor que es deia Lee Dresser, una cançó que es diu El Camino Real, que jo no la coneixia fins que no em vaig introduir en aquest món del rockabilly, i la veritat que està molt bé perquè és una cançó també molt icònica d'aquest món. I res, us la deixo per tots vosaltres a veure què us sembla.

Doncs uns aplaudiments pel Lee Dresser, que és un dels grans també dels anys 50-60, i amb el Camino Real. Ja estem arribant quasi a la recta final de la maleta de la Guspireta, sí senyor. Oh, ja sabeu que sempre ens posem tristos, però no ens hem de posar tristos perquè la setmana que ve més i millor. Per cert, ja us avanço que la setmana que ve tindrem música swing, sí senyor. Ja us he dit que anem alternant una miqueta. Doncs res, ens queden un parell de cançons, si Déu vol, i si no, si el comptador no vol, doncs mira, una. I ahí va, que et mates. Seguim amb un dels grans que també és molt bo. Bueno, clar, avui és que clar. Jo es compro cap a casa, aviam, no portarem aquí musiquetes que no m'agradin a mi, que resulta que les haig de punxar jo. Doncs tenim el Charlie Rich amb una cançó que es diu Rebound. Està molt bé també, molt animada, i res, us la deixo per vosaltres. Look out, baby, I'm after you. You've done something to me that you ought not do.

Doncs ja hem caminat pels camins del Camino Real amb el... sí, home, sí, el Camino Real, no, home, no, el Charlie Rich, amb Rebound. I res, l'última cançó que us posaré avui, i ja ens despedim per la setmana que ve, més i millor, ja us ho he dit, és una cançó que també posem a les jams de swing, que es diu Run Around Sue, que això us ho explicaré el proper programa, i que em fot un lío, la pitja un lío, que és del Dion. I res, dir-vos que aquesta cançó també es pot ballar de rock and roll i la gent que sap, l'indie hop. Res, us deixo un vell, si no, no paro de parlar, i ens escoltem la setmana que ve. Vinga, salut i rock and roll!

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
3: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, i increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
2: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
4: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
2: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
5: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
2: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
6: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
2: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Cubelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
7: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, amb, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
2: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes.
8: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
2: Els treballadors, que sumen més de 20 en aquesta residència, s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
2: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
2: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars de usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
6: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro, y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí, y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residencia tienen que hacer algo ya.
2: I Ana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
7: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
2: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu. Encara no havíem obtingut cap resposta per part doncs, de responsables per saber també doncs, el seu punt de vista sobre aquesta situació.
8: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però ja serà al vespre o entrada la nit, amb una temperatura que pujarà avui clarament, amb el que serà possiblement en molts dies el darrer dia més calorós d'aquests darrers dies de setembre, ja que esperem que la temperatura pugi i se situï entre els 28 i 29 de màxima, amb una humitat alta i ambient xafogós, sobretot al migdia. Vent molt feble, enterral fins a mig matí i deixa l'oc la resta de la jornada, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Demà esperem bon temps, amb intervals de núvols baixos, més abundants fins a mig matí, però més sol i en cel més clar a partir de migdia. Demà sí que la temperatura començarà a baixar, sobretot la màxima, la mínima es mantindrà com aquesta nit i voltarà els 19 o 20 graus de mínima, mentre que la màxima demà ja no passaria dels 27, amb una humitat alta i això sí, ambient xafogós. Vent feble de gregal fins a mig matí i xaloc la resta del dia. A la mar hi dominarà el marejol. Per diumenge, temps més variable, de mica en mica el temps va perdent estabilitat i fins i tot entre dilluns i dimarts esperaríem alguna pluja. Diumenge no, però això sí, amb més núvols i amb una temperatura que seguirà mantenint-se alta de nit al voltant dels 20 graus de mínima, però en canvi la màxima ja no passaria dels 26, amb una mica d'humitat més alta, però menys xafogor que aquests darrers dies. Vent feble de gregal fins a mig matí i xaloc més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Cubermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Cubermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti, moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes, i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Rebel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
6: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails, e inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro, y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí, y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tienen que hacer algo ya.
0: I Ana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
7: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
8: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
9: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
0: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
10: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
0: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
11: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
0: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
12: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors doncs, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central, amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: això mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes i del pas de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatessin la nostra cultura i la nostra llengua.
4: Visca el Correllengua i visca la terra!

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent no sé pas de què parlar-te, si del Moia Lloperet o d'aquells tal Rumba Brava, o potser d'aquella nit a Gitaneta de Gràcia.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però ja serà al vespre o entrada la nit, amb una temperatura que pujarà avui clarament, amb el que serà possiblement en molts dies el darrer dia més calorós d'aquests darrers dies de setembre, ja que esperem que la temperatura pugi i se situï entre els 28 i 29 de màxima, amb una humitat alta i ambient xafogós, sobretot al migdia. Vent molt feble, enterral fins a mig matí i deixalog la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Demà esperem bon temps, amb intervals de núvols baixos, més abundants fins a mig matí, però més sol i en cel més clar a partir de migdia. Demà sí que la temperatura començarà a baixar, sobretot la màxima. La mínima es mantindrà com aquesta nit i voltarà els 19 o 20 graus de mínima, mentre que la màxima demà ja no passaria dels 27, amb una humitat alta i, això sí, ambient xafogós. Vent feble de gregal fins a mig matí i xaloc la resta del dia. A la mar hi dominarà el marejol. Per diumenge, temps més variable, de mica en mica el temps va perdent estabilitat i fins i tot entre dilluns i dimarts esperaríem alguna pluja. Diumenge no, però això sí, amb més núvols i amb una temperatura que seguirà mantenint-se alta de nit al voltant dels 20 graus de mínima, però en canvi la màxima ja no passaria dels 26, amb una mica d'humitat més alta, però menys xafogor que aquests darrers dies. Vent feble de gregal fins a mig matí i xaloc més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en un 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. El Covermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermut a càrrec de Rafael Coronado, de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing 5 Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Covermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, covelles.cat. Torna al servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti, moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Xarri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
4: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
5: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
6: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, en el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un treball molt dur i necessiten apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
7: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails, e inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro, y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí, y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tienen que hacer algo ya.
0: I Ana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
8: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat el recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
9: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
10: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
0: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
11: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
0: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
12: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
0: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
13: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors doncs, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central, amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
0: Fuster.
16: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
16: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles acollirà aquest 27 de setembre que ve una iniciativa nova que es tracta d'un taller per conèixer els secrets dels nius de tortuga marina. Un taller familiar que es farà a la platja de Cubelles, gratuït, obert a tothom, i que comptarà, a més, amb la col·laboració del CRAM, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Per tenir-ne més detalls i saber doncs, ben bé en què consistirà aquesta activitat i també tenir més informació sobre la situació de les tortugues marines aquí a les platges catalanes, parlem ara amb Marta Mendoza, que és tècnica de comunicació del CRAM. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, com arriba aquesta iniciativa fins a les platges de Cubelles? Les esteu muntant aquesta mena d'activitats en altres platges i doncs ara arribeu també fins aquí. Bé, explica'ns una mica com arriba fins a Cubelles aquesta mena d'activitats.
1: Doncs aquesta voluntat de conscienciació, de divulgació, d'aquesta tasca incansable de conservació i recuperació també d'espècies amenaçades als nostres mars, al nostre litoral. Nosaltres rebem l'encàrrec per part de la Generalitat de Catalunya i és per aquest motiu que ens hem posat en contacte amb diversos ajuntaments, municipis, doncs, que tenen platja per oferir de forma totalment gratuïta la possibilitat de realitzar aquest tipus d'activitats. I en aquest cas, doncs, l'activitat de hem trobat un niu de tortuga marina, perquè sí, hi ha molta gent que encara no ho sap, les tortugues marines estan començant a nidificar les nostres platges.
0: La següent pregunta era per què les tortugues marines, no? No sé si doncs, heu detectat aquests últims anys que van augment o que és més especialment vulnerable i cal doncs, fer més èmfasi en la seva conservació, és a dir, per què l'activitat se centra en les tortugues marines?
1: Perquè és una espècie que habitualment doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres a famílies que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant. I d'uns anys ençà, de fet venim de l'any passat, de l'estiu passat, el del 2025, va ser any de rècord en nidificació aquí a Catalunya amb un total de 11 nius. Per tant, és una espècie que sembla que ha arribat per quedar-s'hi i és molt important doncs, que la gent sàpiga qui habita els nostres mars i els canvis de comportament doncs, que s'estan produint i que aquesta espècie concretament doncs, està començant a posar nius a les nostres platges.
0: En quina època posen els nius? És a dir, el taller es fa coincidint amb època de nidificació o no? O s'ha triat aquesta època, diguéssim, per altres
1: sí.
0: motius?
1: És època de nidificació, de fet, a partir del juny ja poden començar a trobar-se els primers nius i ara diríem que estem en època encara, ja seria una mica tardana, però estem encara en època d'eclusió. Per tant, es podria donar que si, per exemple, hi ha hagut un niu que no ha estat detectat, algú podria trobar-se alguna cria de tortuga a la platja perquè estem precisament dintre d'aquest període en què encara poden haver-hi eclosions. Per tant, a partir del juny pot començar aquesta temporada i és important, sobretot, doncs, que la gent pugui aprendre a actuar davant de la troballa doncs, d'un rastre, d'un niu, d'una tortuga marina, i això ho fem mitjançant la simulació de la gestió d'una niuada.
0: Mm-hmm. Ara parlarem també d'aquest aspecte, no més pràctic, però tornant una mica a la resposta que ens donaves abans, clar, ens sembla una mica mentida, no?, que busquin frescor a les nostres platges, no?, després de l'estiu que hem passat, no?
1: Entenc
0: que encara deu ser

0: una temperatura més elevada, no? La de les platges on anaven abans.
1: Ah, exacte. Llavors, aquesta zona, doncs, des de fa 5 anys a Itàlia hi ha hagut un boom important, ara això s'ha traslladat a França i està començant a baixar cap a Espanya. I una cosa també, doncs, és a nivell, doncs, de la temperatura ambiental que hi ha, però hem de pensar que aquests nius es posen a uns 40 centímetres sota terra, llavors estem parlant d'unes temperatures que poden oscil·lar, doncs, des dels 27 i anar cap als 30. Estem parlant de la temperatura que tenen els ous enterrats a sorra de platja.
0: Mm-hmm. Però vaja, si es mantenen estius com el d'aquest any o pitjors, potser hauran d'anar més lluny, tard o d'hora, o què?
1: Seria possible, s'ha de veure el comportament que acabi adoptant aquesta espècie, però la primera, doncs, resposta que et donaria és que, doncs, a Grècia, a Turquia i als llocs, doncs, per excel·lència, on han nidificat durant les últimes dècades, ja és massa alta aquesta temperatura i per això s'estan movent cap aquí, cercant, doncs, aquest punt d'equilibri.
0: Mm-hmm. I bé, quan arriben aquí aquestes platges, quins són els riscos en què es poden trobar i que evitin, doncs, la seva reproducció? I què podem fer, no?, les persones que ens hi puguem trobar, o què expliqueu en aquesta activitat que hem de fer les persones que ens hi puguem trobar, o evitar, doncs, causar riscos també, no?, i entorpir-ho?
1: Sí, no, els principals riscos són la interacció humana, per sobre de tot, i evidentment que poden haver-hi possibles depredadors. Per això és molt important que la gent prengui consciència, aprenguin a distingir un rastre de tortuga marina, o, per exemple, les tortugues solen sortir per la nit a fer niu. Doncs que la gent tingui molt clar que s'ha de separar uns 30 metres, que no la pot enfocar amb un flash, que no l'han d'espantar, que en cas de detectar-ho és importantíssim trucar al 112 per donar parte de que això està succeint i perquè es pugui, doncs, activar tot el protocol, perquè és molt important poder ja no només, doncs, interceptar aquesta femella, sinó trobar el niu precisament per poder-lo protegir, per poder-lo, doncs, tancar, que hi hagi un voluntariat que estigui pendent d'aquesta zona, que hi hagi un control de temperatura i també, doncs, que es pugui protegir pel que comentava abans, per possibles depredadors, i que aquesta niuada, doncs, pugui arribar, doncs, a completar-se amb èxit.
0: Mm-hmm. L'activitat, qui vulgui anar, què ha de tenir en compte? De tenir, doncs, cap element en compte, si volen participar, si, doncs, demaneu o doneu cap consell previ, diguéssim, abans d'anar aquest pròxim diumenge a 6:45 aquí al Passeig Marítim. No sé si doneu cap consell o recomanació prèvia.
1: Són ganes d'aprendre, de voler sumar-se una miqueta a aquest moviment de conservació, d'estar preparats, i a nivell educatiu plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i importantíssim també a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
0: S'entén també pel que ens has explicat que bé, potser la gent pot pensar, bé, en una platja en què hi ha tanta gent com a Cubelles no faran una aposta, no? Però no sé si és així. Si...
1: Pot ser qualsevol platja, perquè les femelles surten per la nit no hi ha activitat a les platges normalment. Per tant, doncs, es pot donar que una femella surti a qualsevol platja. Per tant, doncs, hem d'estar preparats per qualsevol escenari i per poder, doncs, protegir aquest niu, o assegurar que si aquella femella decideix sortir en aquella platja perquè ho ha cregut convenient, doncs, que no sigui molestada i que pugui, doncs, assolir la seva fita sense cap tipus de problema.
0: Mm. Bé, aquest estiu o els últims anys no s'ha detectat, no?, cap niu aquí a Cubelles de tortuga marina. Malauradament sí que doncs, aquest any es va trobar un exemplar doncs, que havia arribat fins a la platja ja sense vida. Ara mateix la situació de l'espècie, més enllà d'on doncs, posen els nius i els ous, quina és també? No sé si és una espècie que podríem considerar amenaçada o en perill d'extinció.
1: Sí, és una espècie amenaçada que, per sort, tasca de conservació i recuperació que s'està duent a terme, implicant a tot el sector pesquer, amb totes les capacitacions que s'hi estan fent, també a nivell de consciència ciutadana i tota la tasca que es fa doncs, a nivell d'institucions, des de la Generalitat, des dels propis centres de recuperació, sí que és veritat que, valgui la redundància, s'ha recuperat substancialment el nombre d'exemplars de careta a careta, que és la tortuga més habitual aquí al nostre mar. Per tant, doncs, estem en el bon camí i doncs, totes les polítiques i totes les accions que s'estan duent a terme, una d'elles, doncs, aquesta que farem a Cubelles amb totes les famílies que hi vulguin anar, doncs, ens estan donant la raó i s'està veient doncs, que el nombre d'exemplars d'aquesta espècie que està amenaçada s'està doncs, recuperant.
0: Doncs Marta Mendoza, tècnica de comunicació del CRAM, de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, gràcies per atendre'ns i bé, només queda dir que qui vulgui, no? Aquest diumenge, 11:15, no cal inscripció prèvia, oi? Es poden dirigir al passeig marítim i és una activitat especialment recomanada per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys amb les seves famílies, això sí, acompanyats, oi?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé. Doncs Marta Mendoza, del CRAM, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Bon dia.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

però el riu sempre va cap baix. En l'Oven sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en un 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels homes afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer olor mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc, bella dona al rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona del voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels homes afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava a les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
3: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
2: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
3: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
2: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes, tan poques ganes de ballar.

i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Ei, va, què passa? Que, ah, aquella cosa que et vaig explicar, no, crec que se'm va anar la olla, tio.

0: Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Benvinguts al teu programa de circ a Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això és Circ. O el teu programa de ràdio que t'acosta al circ d'ara i d'abans i que t'acompanyarà al voltant de 30 minuts. Un espai de ràdio on intentem portar informació sobre aquest art circens, amb l'espai de l'aprenent, l'espai d'en Josep el Pallasso, a la secció de l'artista i altres seccions relacionades, com no, amb aquest món, el món del circ, i amb nom propi, com pot ser en del Charlie Rivel o de Paulina Schumann. I tot amenitzat amb música de circ. L'Això és Circ, el teu programa que comença ara.

Esteu escoltant Això és Circ. I avui ens preguntem què és un pallasso. Un pallasso és un actor que es dedica a fer riure als altres mitjançant bromes i els acudits. Poden dirigir-ne diferents tipus segons el rol que incorporen. El clown, més anomenat o més, diguéssim, conegut, pot ser el cara blanca, o el que es diria el gest, l'agús, que és una mica sapastre, pallús, el contragús, l'excèntric i un llarg i llarg, etc. És diferent del còmic humorista. El pallasso es basa en el riure, en els jocs verbals, perquè el pallasso està associat a un aspecte extravagant, ple de colors i exageracions, i les seves actuacions inclouen gestos, interaccions amb el públic i referències al circ.

El pallasso prototípic porta la cara plena de maquillatge, de colors, destacant el blanc per fer visible les seves expressions. De ben lluny estan amb un gran nas vermell, en lloc a joc amb els sabatots, per exemple. De vegades du perruca, un gran somriure dibuixat i la roba plena de pedaços i butxaques, d'on treu artilugis també divertits, que poden divertir la gent, especialment els nens. Com a habilitats complementàries, també sol saber tocar un instrument, com pot ser el saxo alt, majorment amb un so peculiar, molt allunyat al jazzístic. Fer figures amb globus, fer equilibris i torsions, amb moltes altres disciplines que podríem fer. L'humor del pallasso és l'anomenat blanc, basat en caigudes, en acudits senzills i en el mim. El seu origen històric està en el clown o el graciós del teatre i els bufons medievals. Com a especialitat, té els seus orígens a la comèdia de l'art i també les arrels en les comèdies gregues. Pallassos cèlebres que segur que us sonen: en Dúrtel Poltrona, en Charlie Rivel, els germans Tonetti, el Chaco Bacchi, en Django Edwards, la Pepa Plana, en Leo Basi, en Gabi Fofó i Miliki, en Monti i Companyia, el Biocòmic, el Marcel també Gros o el Claret Papiol. Són noms propis de ja fa uns quants anys i que molts continuen encara el seu llegat.

L'espai de l'artista. Avui volem parlar de, doncs, d'un personatge, d'un artista de cap a peus que ja fa uns anys que ens va deixar i que era Emilio Alberto Aragón Bermúdez, més conegut artísticament com a Miliki. Miliki va néixer a Carmona, Sevilla, el 4 de novembre de 1929 i ens va deixar a Madrid el 17 de novembre del 2012. Va ser un pallasso, acordeonista i cantant espanyol, conegut especialment per haver format part dels pallassos de la tele.

Aquí doncs, ve d'una saga d'una família també en referència al circ. La família Aragón era fill d'Emilio Aragón, conegut com a Aymic, i també tenia altres familiars com en Popov i en Teddy. El 1939 es va unir amb els germans Gabi i Fofó, Gabriel i Alfonso, per formar el trio dels pallassos Gabi, Fofó i Miliki. Inicialment Gabi, Fofó i Emelín. Van començar a treballar durant els anys 30 i es van mantenir diverses temporades al Circ Price de Madrid. La seva mare va ser ballarina acròbata sobre el cavall, Rocío Bermúdez Contreras, nascuda també a Carmona, i també la seva germana, Rocío Aragón Bermúdez, ballarina de flamenco. Era pare dels coneguts artistes Emilio Aragón Álvarez, Miliquito, i Rita Iracema, i uns altres dos fills més amb una esposa que era la Rita Violeta Álvarez. També té dues germanes més per part del pare, Elena i Concepción Aragón Hijón. Estem recordant la figura de en Miliki. Això és Circ, a Ràdio Cubelles.

Miliki, durant una estància a Cuba, Puerto Rico, Venezuela i Argentina, va tornar a Espanya al 1972 i a partir d'aquell any, a l'any següent, va començar a treballar amb el programa Havia una vez un circo, que va convertir els integrants del grup que van passar a conèixer-se com els pallassos de la tele, amb un autèntic fenomen sociològic de, en aquest cas, de l'Espanya d'aquell moment. Durant, ja després de la retirada del programa, el 1983, Miliki ja va abandonar el grup i va emprendre una nova etapa artística juntament amb Rita Irasema. Darrere doncs, d'aquesta separació professional dels pallassos de la tele, Miliki es va dedicar al món de la producció discogràfica. Va llançar el grup Monano i la seva banda i va formar un tàndem artístic amb la seva filla Rita Irasema. Junts van gravar diversos discs amb el grup de La Vuelta al Mundo en 30 Minutos, el 1986, el flautista de Amelín de 1987, o Vamos a marcarnos una canción al 1991. Si no recordeu aquestes, les més recents serien Super Disco Wine del 1992 o Estàs contento? Sí, senyor, del 1994. Uns quants discos, com dèiem, que va gravar juntament amb la seva filla, amb Miliki. El 1987, a més, havia dirigit la pel·lícula Yo quiero ser torero, con un popular, en aquest cas amb el popular duo Sacapuntas. També va cultivar el gènere de la literatura infantil publicant La família de los coches, el 1988. Amb l'arribada de les televisions privades a Espanya, va tornar a posar-se també al davant de la càmera per conduir espais infantils també amb la seva filla Rita. Tots dos van presentar el programa La Merienda entre el 1990 fins al 91 i també La Guarderia del 90 al 91 amb Antena 3 i Superguai. Va ser del 91 al 93 amb la televisió també privada Telecinco. El 1993 es recupera i torna a Televisió Espanyola amb el Gran Circo de Televisió Espanyola, que va durar fins a l'any 1995.

Després d'editar les seves memòries al 1996, Miliki Rica i Rita van crear l'espectacle El Circo de l'Arte amb un èxit total a tota Espanya que el mantindria fins al 1999 i on ja es va retirar definitivament dels escenaris. El 1997 va rebre la distinció de la Medalla de Plata d'Andalusia i la Medalla d'Or del Mèrit de Belles Arts i la Medalla d'Andalusia. Va ser declarat fill predilecte de la ciutat de Cardona i va rebre la Medalla de Plata de la mateixa. En els anys següents es dedicaria tant a la producció discogràfica llançant grups com Trilocos, com a continuar també la seva carrera com a cantant infantil. El seu últim treball va ser la participació de l'òpera prima cinematogràfica amb el seu fill Emilio Aragón, Pájaros de papel, del 1910. Amb Miliki avui hem volgut recordar aquesta figura, aquest gran artista que va ser tan prolífic i que ens va portar doncs, molt del seu art a través de la televisió i en altres formats i arreu.

Això és Circ, un espai de ràdio que t'apropa al circ d'ara i d'abans, on podeu trobar diverses accions, com dèiem, de circ, de Cubelles i Charlie Rivel. Cada setmana us portem diverses seccions, l'espai de l'aprenent, la d'en Josep l'artista, de la ruta i d'altres anècdotes interessants i efemèrides, com no. No podem deixar tampoc de recordar figures circenses que han marcat la nostra història, la història del circ. Continuem, doncs, i no podem deixar d'anar recordant altres elements circenses i que també van relacionats amb Cubelles o Charlie Rivel.

I avui volem parlar d'aquest cognom i nom artístic, els Andreu Rivels. Una nissaga de quatre generacions d'artistes de circ iniciada pel trapecista català Pere Andreu i Pausas i la funàmbula occitana Maria Lluís Lacerre Seguimau. Després de treballar als circs de Milà i Alegria, Pere Andreu domina totes les disciplines, totes les especialitats de circ, però la crisi econòmica causada per les guerres colonials espanyoles l'obligà a fer de saltimbanqui ambulant amb Maria Lluís Lacerre. Així van recórrer Catalunya fins al juliol de 1896, on passaran a França amb el seu primer fill, en Josep Andreu i Lacerre, el futur Charles Rivel, nascut a Cubelles 3 mesos abans. Els Andreu Rivels, avui volem doncs parlar d'aquesta nissaga circens. El fundador va ser, doncs, en aquest cas, en Pere Andreu i Pausas, pare d'en Charles Rivel. Primer fill, doncs, en Josep Andreu Lacerre, el futur Charles Rivel, i els altres 5 fills van néixer a França. Maria Lluís, la nena, en Polo, en René i el Marcel, conegut com en Celito, i l'últim, i potser més conegut aquí a Barcelona, el Rogelio. Tots 6 van començar a treballar a la pista de benvenuts. Després dels difícils inicis a França, el 1913 la família torna fugazment a Barcelona. Concretament, al circ Tívoli, on Josep, Nena i Polo presentaran el número de trapecis baixos que tanta anomenada havia de donar als Andreu Rivels. El 1914 esclatà la Primera Guerra Mundial. La família Andreu Lacerre s'instal·là a Barcelona i el 1915 en Pere Andreu muntà un circ familiar anomenat el Reina Victòria Eugènia en honor de l'esposa d'Alfons XIII. Fins al 1922 aquest circ va recórrer tota la geografia espanyola i el nord també del Marroc, on molt sovint els freqüentaren els militars de Milà i Estrai, en Sarsujo i en Franco. En aquesta etapa va néixer l'àlies familiar dels Rivels. Charlie, Polo i René, la nena havia mort a Sant Sebastià el 1915, formaren el trio de pallassos i acròbates Andreu Rivels. El trio d'acròbates Andreu Rivels estava format per en René, que era el que feia de clown, en Charlie, que feia d'August, i en Polo, que feia de contra-August. Un trio, uns Andreu Rivels, que el 1924 van triomfar al Cirque d'Hivern de París i a l'Olímpia de Londres, i on el 1925 van triomfar al Medrano i a l'Olímpia de París, amb un repertori també compost d'entrades de pallassos. Entrades de pallassos que són les més conegudes per ells, els ous, el petit pont, la diva i les entrades musicals, i els números també acrobàtics en els quals hi havia els trapecis baixos. Actuaran els millors circs europeus i el 1930 treballaren en 8 mesos seguits al casino de Buenos Aires. Hi ha gent de Buenos Aires que ens ha vingut al museu i ens ha explicat coses i ens ha portat algun record d'aquella època. Sota la direcció artística, organització i tutela de Pere Andreu, la família fou una nombrosa i variada tropa, i actuaran també els fills de Charlie i els de Polo, que van omplir tota sola un espectacle, aquests fills, el Charlie Rivels Baby. A finals de 1935, Charlie Rivel i la seva esposa, Carme Busto, i els 4 fills abandonaren el clown.
Pere Andreu continua dirigint el repertori i gestionant les gires de la nova formació dels Tres Rebels, format per René com a clown, Celito com a primer august i Polo com a contraobús. Amb la marxa de Polo al 1940 i els definitius Tres Rebels ja són en René com a clown, en Rogelio com a primer august i Celito com a contraobús. Treballaran tota la península ibèrica i des del final de la dècada dels 40 actuaran amb gran èxit arreu del món. El patriarca, Pere Andreu, continua dirigint els números i gestionant i acompanyant les gires dels Tres Rebels fins poc mesos abans de morir.

0: La tercera generació dels Andreu Rivels era formada pels fills d'en Charlie, Polo i René. Charlie Rivel i la cavallista espanyola Carmen Busto van tenir quatre. La primera, Paulina Andreu Busto, Paulina Schumann, va ser ballarina acròbata i amazona. Juanito, Charlie i Valentino van formar el trio Charlie Rivels, músic i ballarins que eren acrobàtics, aquests ballarins, que durant els anys 50 i 60 van ser les màximes atraccions en els nice clubs de París, Londres, Las Vegas i Barcelona. Dels 12 fills d'en Polo Rivels, els quatre primers, Paul, el nene, la Mary Louise, la nena, el Roger, en Lucien, i la Paulette van formar el grup de dansa acrobàtica 4 Andreu. Famosos internacionalment, van actuar com a mínim un cop a Barcelona a la sala de festes Rio l'any 1953. Els dos fills de René, la Renata, coneguda com René Rivel, i que va ser en el 1953, en Juan Marcel, en Johnny Rivel, que va néixer el 1951, van acabar l'activitat circense al Cirque René Rivel, generació ja que van estar actuant fins a l'any 78. Els fills de Celito, Teresa, coneguda com la Neneta, Marcel, com a Joe, es van dedicar poc temps a l'espectacle i els quatre fills de Rogelio preferien exercir altres professions. I en la quarta generació destaca Benny Schumann. 1945 és l'any que neix, fill de la Paulina Andreu i el director danès del circ Albert Schumann. Fill ferrista, pallasso i showman, resideix a Copenhagen i treballa bàsicament a les sales de festa. El 1996 va actuar al 7è Festival Internacional de Ballassos de Cornellà. I la seva filla Patricia també va néixer, en aquest cas, al 1975, Copenhagen, i ha fet alguna incursió al cinema i es podria considerar la cinquena ja generació. La seguim actualment i continua ella, el seu marit, i ja tenen un fill. Així que d'aquí un temps potser podem parlar més d'aquesta àmplia família Andreu Rivel. Recte final, no volem deixar d'explicar la significació d'aquesta gran família avui parlant dels Andreu Rivels. Són els dels últims exemples del funcionament de les famílies de circ clàssic, tant pel que fa amb l'organització patriarcal com també amb els sistemes d'ensenyament, transmissió i manteniment de les tècniques i l'ofici. Tant Pere Andreu com Charlie i Polo Rivels van ensinistrar els seus fills amb disciplina fèrria i rigor. Pere Andreu va aconseguir un estatus considerable en els circuits circens internacionals. Sense procedir del circ, n'havia atrapat l'essència i amb molta intuïció per als negocis va arribar a reconèixer tots els secrets i dins i fora de la pista. Quan el seu circ Reina Victòria va plegar veles, Pere Andreu va dedicar-se a perfeccionar i promocionar els números dels seus fills. És segurament gràcies a aquesta manera de fer que els números creats per ell, com els trapecis baixos, han arribat fins a les companyies de circ contemporani, sota el guiatge del seu últim fill, en Rogelio Rivel. I ho deixem aquí, però volem recordar a una gran veu, a algú del membre de la família, com no, Rivel.
1: Hola, soy Paulina Schumann. Salutación al amic del AIXO, el circ.
2: Això és circ a Ràdio Cubelles.

Esperem que hagueu gaudit d'aquest programa d'avui, l'Això Circ. Us deixem amb una música que ens encanta. Com no, no podem deixar d'escoltar aquest Smile per dir adeu amb nostàlgia. Fins la setmana que ve, l'Això Circ, qui us ha acompanyat, la Mònica Fuster, que et desitja salut i circ. Fins la propera, a Ràdio Cubelles.

Som al programa Tots els colors a Ràdio Cubelles, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Encetem la segona temporada. Tindrem enguany diferents persones, diferents veus del col·lectiu. Coneixerem realitats, idees, trajectòries vitals i ens endinsarem amb tota aquesta cultura LGTBIQ+.

0: Esperem que us agradin, doncs, aquests nou podcast de la segona temporada. Tots els colors. Bon dia. Avui tenim l'immens plaer de tenir a Brigitte Lamour. Jo no sé si els oients la coneixen especialment, però... Bueno, Brigitte, és que, a més, ha volgut venir ella.
1: Bueno, estic encantada i volia vindre jo perquè, com una servidora, recorre tots els pobles de Catalunya. Va ser tota una descoberta que he estat a Cubelles i resulta que no sabia que hi havia un pots de gat que es diu Tots els colors, i ho vaig descobrir de casualitat.
0: Déu-n'hi-do.
1: I m'encanta, i quan vaig veure, dic, nena, que jo vull anar cap a Cubelles, aprofito el viatge, vaig a fer el taller formatiu i divulgatiu de les sigles LGTBIQ+, però de pas tenia ganes de conèixer per felicitar-te i sobretot engrescar la gent que l'escolti, perquè és molt necessari i fa falta molta difusió i divulgació de tot el que sigui del col·lectiu.
0: Doncs moltes gràcies. De fet, aquí la directora del programa, la directora de Ràdio Cubelles, perquè ara fa 45 anys que Ràdio Cubelles està emetent, doncs aquí hem perdut una mica el fil, però el que t'estava dient és que ells sempre sí, sempre volen saber quines audiències tenen i quines les persones que ens estan doncs, escoltant o consultant les postres. I clar, i el teu exemple li diré, mira, Brigitte Lamour ha vingut perquè ens ha trobat per internet.
1: Doncs sí, com es diu la directora?

0: L'Àngels.
1: Àngels, primer felicitats perquè crec i m'encanta molt la ràdio local, perquè una servidora va estar 8 anys en antena a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, i m'encanta perquè sou les primeres persones que doneu informació del món local. Després ja arribaran les generalistes. Però això per una banda, felicitats per aquests 45, tant de bo siguin 45 més.
0: Molt bé.
1: I ho vaig trobar així, perquè vaig buscar informació i vaig trobar què és això de tots els colors.
0: I us haig de dir que amb mi, que ja sabeu que sóc la conductora del programa, que sóc Gemma Juan, clar, molts cops captem la gent, de persones que conec, de persones de referència, de la comarca, i aquesta vegada ha sigut la Brigitta Lambuch, aquesta celebrity,
1: una
0: personatge
1: internacional.
0: I anem a veure, perquè has dit Ràdio Hospitalet. Jo crec que no tots els oients o les persones que estiguin escoltant el podcast coneixen a Brigitta Lambuch, i explica, perquè després anirem parlant, amb quin altre mitjà de comunicació vas fer i que va ser el moment que es va explotar la teva celebritat.
1: Bueno, celebritat, nena, és tindre salut i que visquem en un lloc en pau i en llibertat, que aquesta és la meva feina. I llavors, als mitjans de comunicació vaig estar, a banda de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, doncs he estat 8 anys a BTV, que aquí va ser l'impuls. Clar, Barcelona és la capital.
0: Sí.
1: I tot això arrossega a tota la resta, no?, de Catalunya.
0: Sí,
1: afortunadament,
0: sí.
1: Jo treballava en el Molino, em van veure i van decidir, anaven a fer un programa de televisió, vaig fer un càsting i, com van ser intel·ligents, me van agafar a mi, perquè qui millor que una servidora. I el programa era un programa molt interessant, que era donar veu a tots els veïns i veïnes dels barris de Barcelona durant 8 anys.
0: Com es deia?
1: Es va començar a dir Codi de Barris i després es va canviar a La Família Barris.
0: Vale. O sigui que no era un programa LGTBIQA+.
1: Al revés, va ser un programa totalment inclusiu i divers, i això és el que a mi m'agrada. Jo vaig ser la que va donar veu, o sigui, la primera vegada que una senyora amb una expressió de gènere totalment diferent doncs va anar tranquil·lament pels carrers i pels barris, pels 73 barris de Barcelona.
0: Val, pels que no esteu aquí a Antena i no ens podeu veure en directe, jo vaig a fer una descripció del que porta Brigitta Lambuch, és a dir, quina expressió de gènere i quin és el vestuari que porta. La Brigitta, perquè no la veieu, porta una perruca.
1: No, és cabell natural, nena.
0: Oh, sí, clar, nena.
1: Però si porto 120 anys amb el cabell, mateix color de cabell.
0: Ai, sí, eh?
1: Bueno,
0: saps què passa?
1: No li perdono.
0: Perquè tens un cabell tan maco...
1: La gent es pensa que és perruca.
0: Que la teva edat, perquè quants anys tens tu?
1: 120. Ara, el 15 d'octubre, faré 121.
0: Vale, perquè, clar, és el que t'estic dient. A veure... persones properes, la meva mare, etcètera, quan va a la peluqueria...
1: No, jo tinc la sort que he tingut aquest color de cabell natural i també me'l cuido molt.
0: Clar.
1: Igual que també em cuido físicament, perquè ens hem de cuidar, tothom.
0: Home, i tant.
1: Segueix amb la descripció, però comença des del principi.
0: No, però jo t'he dit, perruca, perquè tens 120 anys i jo em pensava que aquesta frondositat que tens...
1: No, és genètica.
0: Ah, vale.
1: Sí,
0: afortunadament. Quina sort.
1: Bueno, nena, tinc la sort que tot me queda bé, també, és una sort, poques ho podem dir.
0: Bueno, seguim baixant, molt bé.
1: Baixa, nena, baixa la pitrera.
0: A veure, porta unes arracades que jo... Això així com a verdes,
1: sí,
0: una petxina...
1: Sí, aquestes arracades són originals als anys 70 del segle passat i va ser un regal de... Bueno, he tingut tants amants, nena.
0: Ah, sí.
1: El que passa que ara m'he enterat, després de tants anys, que no són bones. I porto un disgust perquè no són bones.
0: No són bones.
1: No són bones, bueno, però ho semblen.
0: Vale. Seguim. Portes avui un vestit... de tall en tallat, que li marca molt el tipillo, que per cert... Estàs molt bé?
1: Bueno, estic molt bé. Mira, us ho diré del secret, no m'importa.
0: Digues.
1: Mira, una exclusiva per tots els colors. El secret de tenir aquest cos que el nostre senyor m'ha donat és només menjar una avellana crua de Reus, i una miqueta de vermut per baixar. I ja està.
0: I amb això vius de l'aire.
1: Vic de l'aire, nena.
0: Molt bé.
1: I llavors porto, com tu dius, el vestit de la bandera irisada.
0: Vale.
1: Que aquest vestit és el que jo utilitzo per fer els tallers, perquè això de l'expressió és molt important.
0: Sí.
1: L'expressió és com nosaltres, les persones, ens mostrem, no? Cara a la societat. Doncs quan faig aquest taller on explico el significat de les sigles LGTBIQ+, doncs porto aquest vestit que representa la comunitat gai.
0: És important, això que acabes de dir, superimportant, perquè després ja entrarem en un aspecte que ha vingut aquí a Ràdio Cubelles a parlar amb nosaltres, però és que ha vingut a la residència Edelweiss, no ho dic bé?
1: Edelweiss.
0: Edelweiss.
1: Sí, perquè saps què és l'Edelweiss?
0: Ai, vinga, sí, sí.
1: És
0: sí.
1: Aquella flor preciosa, molt preciosa, que es fa als Alps, a exacte, una alçada de més de 3.000 metres d'alçada. Nena, jo també sóc una flor. Quan em van dir que venia cap allà, dic, nena, doncs és el meu lloc.
0: Exacte, que hi ha la residència.
1: N'hi ha dues.
0: Hi ha dues, aquí, sí. Que per la gent que ens està al costat de Cubelles ho saben, però gent de fora de Cubelles, com tu, potser no saben que aquí tenim una residència de gent gran, i després passarem una miqueta... Bueno, de fet, podríem comentar ara, perquè...
1: Sí, sí.
0: Perquè... Bueno, no, escolta, primer et vaig a descriure fins als peus. Què portes?
1: M'encanta, perquè mira el que porto aquí.
0: Primer acabem amb això. La... El vestit li va per sobre de genoll.
1: Per sota del genoll.
0: Ah, sí?
1: Sempre per sota.
0: A veure, aixeca.
1: Però com ara si és sentada, nena, me veus els genolls. Però els genolls, si algú me vol veure els genolls, és un altre preu.
0: Vale. És veritat, jo llavors, estava sentada no t'ho veia.
1: Ara, a més els estudis, nena, que macos, eh?
0: Sí, no?
1: Meravella aquests estudis de ràdio.
0: Així, així xulets, i ara ens canvien.
1: Ah, doncs aquest ja m'agrada, a mi m'agrada sí. Tot el que sigui retro.
0: Exacte, aquí retro total. Porta també unes mitges, i a la banda, de la banda dreta i també esquerra a mitja alçada,
1: sí,
0: porta de brillantets.
1: D'Swarovski bons, que aquests sí que són bons,
0: sí,
1: no com les arracades, són d'Swarovski i porta la meva inicial, la B.
0: Ah, clar, la Brigitte.
1: Sí, perquè això va passar que en el Molino sí, les mitges anaven que volaven. I llavors em va dir el meu representant, jo saps què? Perquè no te les robi mai més, poso les inicials.
0: Ai, doncs està molt bé.
1: I també, afortunadament, des que vaig veure el Crims de TV3,
0: sí,
1: vaig pensar si me desquarteren, que almenys el forense sàpiga que aquesta cama és a la B de Brigitte.
0: Molt bé, i després porta unes sabates, rotllo aquella peli, no? La de Prada, la de...
1: El diable es vesteix de Prada...
0: No?
1: Però bueno, això són els estilettos. Que els estilettos, aquest sí, tipus de sabata estiletto,
0: sí,
1: per què es diuen així? Perquè estilitzen. Que a mi no em feia falta, però encara suma més aquest cos, que és un desig, nen. Aquest cos és un desig. Llàstima que és ràdio.
0: Exacte, llàstima que no la podeu veure,
1: però... Però la podeu trobar a totes les xarxes socials, aquestes,
0: exacte,
1: nena. I per tot arreu.
0: És la Brigitte una celebrity, us ho dic de veritat, perquè porta molt de temps fent moltíssims espectacles i moltíssimes coses dins de Catalunya, i l'està veient, bueno, des del memorial de la sida que es fa de forma periòdica des d'aquell moment que malauradament va fer, des de qüestions televisives, qüestions de ràdio... Però tu vas començar amb el món artístic, no? Dius que vas estar al Molino... jo he estat mirant amb les xanclets,
1: sí,
0: i que allà va ser el moment de la teva sortida, no?
1: Bueno, ja portava molts anys a tota Tarragona, a la província de Tarragona, i però sí que va haver aquell punt d'inflexió.
0: Sí.
1: Jo ja feia, treballava per la BBC, uh-huh, que com bé sap la gent jove que escolten Esports de Gats, la BBC és
0: sí,
1: bodes, batejos i comunions.
0: Vale.
1: I llavors, després, allà va ser el punt d'inflexió en el Molino, que com us he explicat abans, em van fer un càsting per anar a un programa de televisió, van ser intel·ligentes i em van agafar a mi, i a partir d'aquí va ser... cap amunt, cap amunt, cap amunt, i sobretot el que més m'agrada de tot, perquè sí, una cosa és l'espectacle, però sobretot el que m'agrada és donar veu a les persones que no en tenen. I llavors bueno, vaig a presons, vaig a residències de gent grans, faig moltes gales benèfiques, el del Memorial de la Sida m'agrada que ho hagis marcat, perquè Barcelona és una de les poques ciutats que encara
0: sí,
1: recorda les persones que van marxar d'aquest món per culpa del VIH,
0: o sigui que sí, és veritat, això
1: tot
0: és veritat,
1: on pugui donar veu, doncs m'agrada molt.
0: Vull seguir amb un aspecte important. Quan neix amb calendari nostre la Brigitte l'amor?
1: Nena, però és que no me'n recordo, si amb 120 anys.
0: Ja.
1: Clar, jo vaig néixer el 1905.
0: Sí.
1: Però jo crec que cap als anys...
0: Sí.
1: Clar, jo vaig vindre aquí, jo vaig néixer a Pornic, que és a la Bretanya francesa.
0: Vale.
1: I llavors vaig vindre aquell paral·lelo meravellós que ja no existeix.
0: Sí.
1: Allà havia el Teatre Onofri, el Bataclan, el Soriano, el Teatre Espanyol... Tot això que us he dit no existeix, malauradament.
0: Fixa't.
1: Queden en peus, perquè s'aguanta de casualitat. Cada vegada estan restaurant el Teatre Arnau, el Victòria, l'Apolo i el Condal. I el Molino... Encara està en peus,
0: no?
1: Però sí, però l'essència és l'encarregada. Allà
0: sí,
1: ja no estan les BDs, ni els transformistes, ni la revista. Però afortunadament, doncs, em dedico fa, jo què sé, molts anys, nena, molts. Molts, molts anys. Molts, molts.
0: Arribats, doncs, amb aquest punt, anem a posar una cançó.
1: Ai, per favor.
0: Molt important per la Brigitta i, de fet, com a copletista que has sigut i ets...
1: I soc, perquè soc l'única copletista que queda viva. Fixa't. Ara hi ha les modernes i aquestes coses, però l'única que queda viva, afortunadament per mi, però malauradament per les meves companyes, que ja no hi són, però jo les reivindico i sempre aprofito i al reu on vagi, perquè jo faig d'artivista, jo aprofito el meu art per fer activisme,
0: el
1: couplet sempre, vagi on vagi, sempre entre couplets.
0: Doncs arribats a aquest punt, com deia, amb la Brigitta anem a posar una cançó que tu sempre cantes. Som-hi, doncs.

0: Bé, ja ho has dit abans, no? És una de les cançons que amb totes les teves performances i actuacions poses. La Brigitte, Brigitte Lamour, de fet, què és dins del col·lectiu LGTBQA+?
1: Doncs mira, transmissora. Una servidora és transmissora, no transistora, que això és un equip, nena? Sí. Però com sou intel·ligents, intel·ligentes, ja ho sabeu. Jo faig de transmissora del col·lectiu fora del col·lectiu. I a més, vull, i m'encanta aquesta feina, és al revés, perquè la gent que no ens estima...
0: Sí.
1: Cada dia fan difusió i divulgació generant odi.
0: Sí.
1: Doncs jo, a l'inversa, cada dia genero positivitat, genero inclusió, genero diversitat. I aquesta és la meva feina i, afortunadament, compten amb mi per coses que molta gent no s'espera.
0: Sí, sí.
1: Jo he estat des del Congrés d'Oftalmologia, he estat, soc la madrina de la Federació dels Cors Claver, he sigut la madrina del Centre LGTBI de Barcelona, el primer de tot l'Estat. O sigui,
0: de fet, la feina...
1: Presento gales d'esport, precisament aquí a prop de Cubelles, ja al municipi de Sant Pere de Ribes, i una servidora ha presentat la gala de l'esport. Clar, més inclusiva que una servidora
0: que
1: presenti això, això ja, nena, què és? La bomba.
0: Exacte.
1: Així que oberta a contractacions, nena. Fes-me promoció, que sóc autònoma.
0: Bueno, aquí ho extenem a tots els municipis de la comarca.
1: Del món.
0: I del món, per
1: perquè
0: vosaltres...
1: això del pots de gat aquest, tots els colors...
0: Sí.
1: Ho escoltaran per tot el món.
0: Exacte.
1: Saps que haurà un abans i un després, no?, de la meva arribada aquí als estudis.
0: Jo estic superconvençuda.
1: Prepara't,
0: Superconvençuda.
1: A més, que ho expliques molt bé, nena, que jo t'he tant escoltant i expliques molt bé tots els conceptes, però m'agrada que donis veu, perquè això també és molt maco.
0: De fet, Brigitte, tu ets una activista i aquí a tots els colors, totes les persones que portem són activistes. Ets la primera persona mediàtica que ve al programa.
1: Doncs ells ho perden, així que us convido a totis que vingueu i que passeu per allà, perquè tots els colors, ja ho diu la mateixa paraula, tots els colors són benvinguts, benvingudes i benvingudis.
0: Exacte, però tu també et catalogues com a transformista.
1: Sí.
0: I m'agradaria també que ens expliquessis, perquè no tothom coneix aquesta paraula, ni tothom sap què és, dins inclús del mateix col·lectiu, perquè dins del col·lectiu, de l'expressió de gènere com tu vas, amb els vestits que vas, etc., clar, tu t'estàs mostrant a la ciutadania amb una expressió de gènere concreta, que també hem parlat, no?, de lo que significa l'expressió de gènere. Tens una expressió de gènere concreta, però tens un activisme, ets transformista, i ens agradaria que ens expliquessis doncs això, què és el transformisme, una mica quan neix, que de fet neix fa molt de temps, des de l'època grega. Explica'ns una mica.
1: No, i abans, perquè totes les cultures i totes les realitats mitològiques, com és la hindú, la grega, la romana, però també els països nòrdics, Assíria, tota aquelles mitologies, totes aquelles eres, resulta que la dona, malauradament, sempre ha estat apartada, però fins i tot també pel tema cultural.
0: Llavors,
1: mai es comptava amb elles, fins no fa gaire, que sempre aquella cosa... Doncs resulta que, clar, tots els papers femenins es tenien que fer homes.
0: Els papers femenins de què?
1: D'obres de teatre, de comparses, expressions, tot el que era artístic ho tenien que representar homes.
0: Sí.
1: El transformisme és l'art de canviar-te de roba amb el sexe oposat. És diferent d'un travestí.
0: Vale.
1: Perquè una persona travestí normalment, generalment, eren homes que es vestien amb roba femenina i sentien plaer. Jo, si no em paguen, no sento plaer.
0: Però sentien plaer a nivell íntim o a nivell extern?
1: Íntim. Sobretot íntim. Però, a més, hi ha una associació molt maca a Barcelona que es diu Enfem, que precisament es dediquen a això.
0: Vale.
1: Són persones, normalment, generalment, són homes que van a aquest lloc i és un espai segur per ells. Arriben allà, tenen unes guixetes i es canvien de roba i allà elles, aquestes persones, són lliures.
0: Exacte, i són lliures amb una expressió de gènere que en aquell moment desenvolupen, però que no vol dir que siguin gais.
1: No implica cap orientació.
0: Exacte.
1: No has vist que jo no he dit això? No implica cap orientació.
0: Sí.
1: I aquesta diferència. Sí que és veritat que als anys 70 del segle passat a les persones transformistes també se'ns deia travestis.
0: Sí.
1: I ara les noves generacions utilitzen també la paraula travesti, però jo no. Jo soc transformista, quedem poques, el transformisme és això. Llavors, el que sí que molta gent ha escoltat és el terme drag queen o drag king.
0: Sí.
1: I d'on ve la paraula drag? No ve de Sant Jordi. La gent es pensa que és el drag de Sant Jordi.
0: Yeah.
1: No. Drag vol dir que William Shakespeare, quan ell feia les seves obres literàries, quan tenia que canviar de vestuari a femení, posava dress reveal as girl.
0: Va, torna-ho a dir a poc a poquet.
1: Dress reveal as girl.
0: No tothom sap l'anglès també
1: no,
0: com tu.
1: No, perquè jo el sé molt bé, perquè si veig vermut de Reus, per ser nena, aquí no s'esteu de res, eh? Déu-n'hi-do que m'heu posat de pica-pica i de veure, una alegria.
0: Doncs estem de res. A
1: no, ja ho veig, aquí hi ha pressupost i m'agrada que sigui per això.
0: Clar.
1: Que el pressupost sigui per la diversitat, no per altres coses. Doncs resulta que l'abreviatura de Dress Reveal as Girl és D-R-A-G.
0: Vale.
1: Drag.
0: Sí.
1: D'aquí ve el moviment drag queen que va néixer a United Kingdom, al Regne Unit. D'aquí ve. Però jo em reivindico com a transformista. Per què? Perquè aprofito el meu art per fer activisme, per tindre veu. Elles, les noves generacions, són joves, espectaculars, uns vestuaris molt macos, maquillatges, però també els hi demano que tinguin discurs.
0: Clar.
1: Ens va costar molt aconseguir unes lleis, però és molt fàcil que ens les treguin.
0: Sí.
1: I jo reivindico el transformisme des de la meva vessant, però contenta perquè hi ha tota una generació de gent molt joveneta
0: que està començant,
1: que està, no, i que segueixen aquest fil que nosaltres vam començar, i més abans que jo, una servidora, va haver gent que van estar assassinades, gent que va estar represaliada, gent que va passar per les presons.
0: Doncs
1: jo sempre me'n recordo d'elles, perquè gràcies a elles, una servidora, està avui aquí amb llibertat, podem fer i expressar-me i puguem fer aquesta llei adreçat a tothom.
0: Les dones, eh? Jo sóc lesbiana, sóc dona, presento aquest programa a tots els colors.
1: Tu, nena, tu tens tot. Tot el que la gent no volia ho has agafat tu.
0: Bueno, a
1: i
0: veure,
1: amb una alegria, jo dona, perquè lesbiana, mare, no gestant, m'encanta, nena. Llavors tu ets un exemple de normalitat i de visibilitat, i m'agrada que reivindiquis la visibilitat, perquè és molt important, perquè fins ara les dones del col·lectiu tapadíssimes. Quan jo explico això de les sigles, que vaig a residències també de gent gran, com ha estat en el cas avui aquí a l'Edelweiss, doncs resulta que malauradament tenen que tornar a amagar la seva orientació.
0: Ja hi entrarem amb això. Ara hi entrarem.
1: Doncs aquí me'n posaré molt sèria, eh?
0: Espera't una mica perquè jo
1: no sé si puc esperar-me.
0: Bueno, espera't. Reprenem els temes perquè la Brigitte és hiperactiva.
1: I tu també, o sigui que ens falten. Hem de fer 3 ports de gas, nena, tu i jo. 3.
0: Escolta'm, t'agafo la paraula.
1: Ah, doncs agafa-la.
0: Perquè tenim, i mira, jo ara
1: no, i a disposar, i això t'ho he dit de tot cor, eh?
0: Doncs mireu, t'agafo la paraula, em fas relaxar més les converses i tornarem amb una segona missió amb Brigitte Lamour a Ràdio Cubelles. Ja ho dic com a primícia.
1: És que
0: d'acord, també hem tingut algunes persones convidades 2 vegades, eh? Com recordo, va ser l'Isidre Roset Juan, que ens va parlar de Sitges.
1: Bueno, la Seca, qui no coneixia, clar, la Seca va ser tota una institució per la gent del moviment, que ho sàpigui, a Sitges, una època daurada que malauradament també, que ja no hi és, nena, que ha passat. Bueno,
0: a veure, tu t'has d'escoltar encara el post, el podcast.
1: Jo li dic pots de gat.
0: Vale, el pots de gat.
1: Anem bé de temps, nena.
0: Anem bé, perquè com que tornaràs...
1: Ara.
0: Tornaràs,
1: sí.
0: Et faré més preguntes i seguirem amb aquests temes que ens has apuntat. Perquè, Brigitte Lamour és molt, molt activista. Justament avui, i ho explicarem en el proper programa a poc, ha fet un taller que jo he anat a veure aquí a la residència, n'hem parlat una miqueta abans, i seguirem amb els temes. Però jo el que et voldria dir és, i això ho has dit, i ho has dit de passada, però que les dones no van poder sortir al teatre fins molt endavant i no hem pogut estar amb les qüestions polítiques i no hem tingut veu a molts altres llocs, de forma general. Han sigut molt poques les que ho han fet, no? Tu què et trobes amb la teva vida diària, amb aquest aspecte? O sigui, m'interessa que em donguis veu o que m'expliqui aspectes del feminisme avui en dia.
1: Doncs mira, hi ha molta lluita a fer. Hi ha molta lluita a fer, però sobretot el que no pot ser és que no anem a una.
0: Sí.
1: Si les dones no anem a una, em posaré molt sèria perquè el tema de TERFAs et sona?
0: Sí, home, i tant.
1: Doncs això ho porto molt malament.
0: A veure, anem a fer una parada.
1: Explica-ho tu que tens estudis,
0: les
1: nena.
0: Les TERF.
1: Jo els dic TERFAs.
0: Són persones feministes. Bueno, elles diuen que són feministes.
1: Ara, perquè si no, nena, m'acaba de petar la goma de la faixa.
0: Elles diuen que són... Bueno, te l'acordo.
1: No, que m'agrada que em peti la goma de la faixa, perquè així faig gasto a les merceries. Feu gasto al comerç de proximitat, per favor.
0: Vinga, això és molt important. Les TERF són... que se diuen persones feministes. De fet, és una... nomenclatura que exposa la gent que estan en contra d'elles, és a dir, elles per si mateixes no s'identifiquen com a TERFs, s'identifiquen com les millors feministes del món.
1: Imagina't tu quin despropòsit.
0: I les TERFs que s'utilitzen, per exemple, amb el col·lectiu LGTBIQ+, doncs què us diré, són les persones que són feministes malament.
1: Bueno, el que passa, mira, el que passa és que elles estan en contra d'una dona trans.
0: Exacte.
1: Una dona, quan ha fet la transició, que havia sigut un home, sí, i ha fet la transició com a dona, sí, ja és una dona. Després aquesta persona, si ella vol, ja dirà si és trans o no ho és. Però és una dona, igual que un home trans. Quan ja ha fet la transició, és un home o és una dona. I no pot ser que algú que digui que és feminista no reconegui aquestes dones.
0: Vull aprofitar un tema que ha passat darrerament. Hi ha hagut un feminicidi a Figueres, en la qual una exparella va matat a ganivetades a una amb la seva parella. Això ha sigut a la llum del dia, és una qüestió mediàtica que recordarem moltíssim perquè totes les víctimes de gènere mortes. Pues què ha passat? Brígida, no sé si t'has sentat, sí, t'ho explico perquè això ha arribat. Doncs que en una web que es diu feministes.cat han exposat que la persona que va morir era una persona, la dona que va morir, sí, jo sempre dic persona perquè sí, sí, és genèric, però sí, la persona que va morir, que tenia l'identitat de gènere,
1: dona,
0: vale? Dona, sabia, pues era una persona dona, però era trans.
1: Elles van dir que era trans, quan els mitjans de comunicació en cap moment ho van fer-ho públic, perquè era una dona.
0: Exacte.
1: Era una dona, i és perquè en tio que dir que era trans, doncs per generar odi. Nena, canvi de tema, per favor, que jo,
0: bueno,
1: vull alegria.
0: Escolta,
1: és que me'n tinc que anar, nena.
0: Alegria, acabem aquí perquè tornarem a estar. Ens cantes alguna
1: cosa? No, sí.
0: Vinga, va.
1: No hi ha per res com un còctel.

0: Ramena, nena, vinga al públic. Nena, si no hi ha públic, què passa?
1: Ramena, nena, no reposis ni un moment. Si remenes força estona.
0: Adiós, marxo. Adiós, adiós.
2: La propera et truco.
3: Hem escoltat la cançó Marieta de l'Ull Viu, de Núria Feliu, i la sintonia del programa A qui li importa de l'Esca. Us esperem en el proper podcast de Tots els Colors.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però ja serà al vespre o entrada la nit, amb una temperatura que pujarà avui clarament, amb el que serà possiblement en molts dies el darrer dia més calorós d'aquests darrers dies de setembre, ja que esperem que la temperatura pugi i se situï entre els 28 i 29 de màxima, amb una humitat alta i ambient xafogós, sobretot al migdia. Vent molt feble, enterral fins a mig matí i deixar l'oc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Demà esperem bon temps, amb intervals de núvols baixos, més abundants fins a mig matí, però amb més sol i en cel més clar a partir de migdia. Demà sí que la temperatura començarà a baixar, sobretot la màxima. La mínima es mantindrà com aquesta nit i voltarà els 19 o 20 graus de mínima, mentre que la màxima demà ja no passaria dels 27, amb una humitat alta i, això sí, ambient xafogós. Vent feble de gregal fins a mig matí i xaloc la resta del dia. A la mar hi dominarà el marejol. Per diumenge, temps més variable, de mica en mica el temps va perdent estabilitat i fins i tot entre dilluns i dimarts esperaríem alguna pluja. Diumenge no, però això sí, amb més núvols i amb una temperatura que seguirà mantenint-se alta de nit al voltant dels 20 graus de mínima, però en canvi la màxima ja no passaria dels 26, amb una mica d'humitat més alta, però menys xafogor que aquests darrers dies. Vent feble de gregal fins a mig matí i xaloc més reforçat a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en un 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona del voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. El Cubermut tornarà al Passeig Marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al Passeig Marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Cubermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Cubermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti, moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
4: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado al dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
5: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
6: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars de usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
7: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residencia tienen que hacer algo ya.
0: I Ana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
8: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat el recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
9: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
10: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
0: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
11: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
0: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
12: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
0: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'Associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
13: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central, amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Asen Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hi ha viatges que no es mesuren en quilòmetres, sinó en tot allò que hem de superar per tornar a ser qui érem. Amb aquesta frase comencem el programa d'avui, on ens endinsarem en una història amb tempestes, monstres, temptacions i on el repte més difícil és trobar el camí de tornar a casa. Benvinguts a la segona i última part de l'especial dedicat a l'antiga Grècia d'Entre Històries, l'espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i, després de la Ilíada, avui obrirem les pàgines de l'Odissea, el gran poema del retorn atribuït a Homer. Però abans de continuar, convé aclarir que l'Odissea no narra només el viatge d'Ulisses. La història comença quan ja fa gairebé 10 anys que Troia ha caigut i l'heroi continua lluny d'Ítaca. Moltes de les aventures més famoses, com la del Cíclop o les Sirenes, les coneixerem després a través del relat del mateix protagonista. Vet aquí que una vegada hi havia un rei anomenat Ulisses que feia 20 anys que era lluny del seu regne, Ítaca. Mentre la ninfa Calipso el retenia a la seva illa, desenes de pretendents ocupaven el seu palau i pressionaven a la seva esposa Penélope perquè es tornés a casar amb un d'ells. Atenea anima Telèmac, fill d'Ulisses, a viatjar per buscar notícies del seu pare. Finalment, els déus permeten que Ulisses abandoni a Calipso, però una tempesta provocada per el déu del mar, Posidó, el fa naufragar. L'heroi arriba a la terra dels Feacis, on la princesa Nausica i el rei Alcinous l'acullen. Durant un banquet, revela la seva identitat i explica les aventures viscudes després de la guerra de Troia. Ulisses recorda la cova del cíclop Polifem, a qui derrota gràcies al seu enginy i en revela el seu nom, però provoca la venjança de Posidó, que és el pare del cíclop. Després, recorda quan els seus homes obren la bossa dels vents d'Eolo, o quan els istrogrons destrueixen gairebé

tota la flota o quan la bruixa Circe transforma alguns dels seus mariners en porcs. Després d'escoltar totes les seves aventures, els feacis decideixen portar Ulisses finalment fins a Ítaca. Un cop arriba allà, Atenea transforma Ulisses en un vell perquè pugui entrar al palau sense ser reconegut. Amb Telèmac prepara la venjança contra els pretendents i supera la prova de l'arc proposada per Penèlope. Després de recuperar el palau, ella reconeix gràcies al secret del llit matrimonial que aquell vell és en realitat el seu marit Ulisses. L'obra conclou amb Atenea posant fi al conflicte i restablint la pau en el regne d'Ítaca. Si la Ilíada ens mostrava l'heroisme de la força, l'Odissea presenta una altra mena d'heroi. Ulisses no és el més poderós, però sap observar, parlar i mentir, improvisar i adaptar-se. La seva principal arma és la intel·ligència, encara que el seu orgull i la seva curiositat també posen en perill els seus companys. El tema central de l'obra és el retorn a casa. Ítaca no és només un lloc al mapa, és un lloc que representa la família i tot allò que dona sentit al protagonista. Ulisses rep ofertes de comoditat, poder i fins i tot immortalitat, però continua escollint una vida humana al costat de Penèlope i Telèmac. Penèlope tampoc és una figura passiva. Durant anys protegeix el palau amb la mateixa astúcia que el seu marit. Promet triar un nou espòs quan acabi de teixir un sudari, però desfà de nit allò que ha teixit durant el dia. Telèmac, per la seva banda, inicia el seu propi viatge i aprèn a ocupar el lloc d'adult que l'absència del seu pare havia deixat buit. Arribats a aquest punt, toca posar-hi música, com fem habitualment, i avui la cançó amb què relacionem l'Odissea és Home, de Michael Bublé. La cançó parla d'algú que ha recorregut molts llocs i ha viscut experiències extraordinàries, però que, malgrat tot, sent que res no pot substituir la llar ni les persones que espera retrobar. Aquesta nostàlgia connecta directament amb Ulisses. Durant el viatge, coneix terres meravelloses. És admirat pels feacis i podria quedar-se per sempre amb Calipso. Tanmateix, cap promesa aconsegueix esborrar el record d'Ítaca. Per això, Home resumeix l'emoció més profunda de l'Odissea. Després de tanta distància, cansament i pèrdua, hi ha un moment en què l'únic lloc que importa és aquell on algú encara ens espera. Així que, sense més dilació, intro música.

L'Odissea ha deixat una empremta immensa en la literatura, el cinema o la televisió. El seu esquema, un personatge que intenta tornar a casa mentre supera proves i transforma la seva identitat, continua apareixent en històries d'avui dia. Una de les reinterpretacions literàries més ambicioses és Ulisses, de James Joyce, publicada l'any 1922. La novel·la trasllada l'estructura del poema homèric a un sol dia pels carrers de Dublín. Leopold Bloom no combat monstres mitològics, però viu un recorregut quotidià ple de paral·lelismes amb el viatge d'Ulisses. En l'àmbit cinematogràfic, l'adaptació més recent s'ha estrenat aquest juliol de 2026. És un llargometratge dirigit per Christopher Nolan i amb Matt Damon com Odisseu, és a dir, com Ulisses. En un registre infantil trobem l'Odissea de los Lunis, del 2006, en què Homer explica a aquests personatges les aventures d'Ulisses amb humor i cançons. També destaca la minissèrie The Odyssey del 1997, dirigida per Andrei Kachakalovski, que recrea bona part del viatge fins a Ítaca. Aquestes adaptacions i versions demostren que l'Odissea no és només una successió d'aventures. És una estructura universal, per parlar de l'exili, la memòria, el desig de tornar i la dificultat de reconèixer la llar i de ser reconegut després d'haver canviat. Avui hem obert les pàgines de l'Odissea, una obra plena de criatures fantàstiques i perills extraordinaris, però construïda al voltant d'un desig molt senzill i profundament humà: tornar a casa. Ulisses sobreviu perquè sap canviar d'aspecte o d'estratègia, però el seu viatge només acaba quan pot recuperar allò que el defineix. Penèlope, Telèmac i Ítaca no són el premi d'una aventura, són la raó per la qual ha resistit tots els obstacles. Amb aquest retorn posem punt final a l'especial de dues parts dedicat a l'antiga Grècia. Primer vam començar amb la Ilíada i avui hem seguit amb el que es diria actualment la seva seqüela. Dues històries atribuïdes a Homer, que són molt diferents entre si, però unides per una mateixa pregunta. Què queda d'un heroi quan s'acaben les batalles? Gràcies per haver-me acompanyat en aquest llarg viatge al voltant de dos dels grans clàssics grecs. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles amb una nova obra i una nova història per descobrir. Fins aviat, aquí, a Entre Històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Benvinguts
3: a la màquina del temps.
4: Es sentir.
2: I és que tornem a començar. Hay que volver a empezar. I fem aquest programa La Factoria Especial Autor. Avui un altre programa d'aquesta casa de Ràdio Cubelles al 107.9 FM. Música per tu, només.

I és que cada setmana tornem a començar aquí a Ràdio Cubelles, a la teva màquina del temps, amb tots aquests temes que no escoltaràs realment a cap altre lloc. S'ha de tornar a començar, sempre és bon moment per tornar a començar.

I és que sempre és un bon moment per tornar a començar avui, dedicat a elles. A les dones, a les nostres companyes. I és que continuem amb la Clara Montes, Només meva, solo mía.

I és que ens anem amb la Marília, Jo no soy esa. Un tema molt versionat, sobretot ens recordarem de la Isabel Pantoja. Perdó, crec que és la Maritrini.

0: Esa no soy yo.
1: I és que sempre hem de tenir la nostra dignitat. I ara continuarem amb el Trata mi bien de la Marina Rossell, una gran veu.
0: Esa niña sí, no, no, esa no soy yo.

I és que sempre, sempre hem de tratar bé a tothom, i és que la música ens trata bé. Ave Maria, Teresa Barravientos.

I és que la Verge Maria sempre ha sigut, és l'icon de la dona, del principi femení, de la creació.

I és que és una veu sensacional, la Teresa Barrientos. Avui, amb aquest programa especial dedicat a elles. La Factoria, un programa avui de dones per tothom.

és que sempre passen coses, la vida dona moltes voltes, però mai hem de perdre l'esperança. Maria Valemàs, Olga Romani, ens anirem cap a la Luca de la Cristina del Valle.

aquesta versió tant en anglès com en castellà, inclús si fessin alguna en català, doncs ens arriba, ens agrada. I passarem a una altra dona, la Chenoa, que ens parla d'aquestes rutines. Adéu, Luca.

Llibertat, la premissa essencial. Llibertat per tu, per mi, per tots, per escoltar la teva màquina del temps. Sempre hem de sobreviure. I ara ens anem amb aquell home, ese hombre de la Fangoria.

I és que sempre la sort està de camí, perquè de vegades allò que pensem que és mal per nosaltres, de vegades és sort. La puerta de los sueños entre nosotros, algo tenim entre nosaltres.

Quina gran veu, quin gran tema. La porta dels somnis. Recorda que aquesta música només la trobaràs aquí, a la teva màquina del temps. Sonant per tu, dedicat a elles, la factoria. Factoria d'autor, dedicat a elles. I és que no m'importa res, Lolita.

Lolita interpretant aquell gran tema de la Luz Casal. I ens anirem cap a un grup que, bueno, va treure un parell de treballs on la CDs que són les Papa Levante, amb aquell Practicar Sexo.

I perquè ens tenim que anar, ens tenim que acomiadar-nos fins la pròxima setmana. L'últim tema de les Olé Olé. Busca-la, i és que sempre hem d'estar a la recerca.

és que a la fi els hem trobat tot. Moltes vegades busquem a fora el que tenim a dintre. Avui aquest especial Factoria Elles, i és que volem donar suport a totes les dones. I ens acomiadem, no tenim permès, això ha sigut La Teva Màquina del Temps. Recorda sempre que ens trobarem la pròxima setmana, 107.5 de la FM, Ràdio Güell.

0: Bé, doncs senyores, senyors, salutacions. Tornem una temporada més a la sintonia de Ràdio Cubelles amb Le Weekend, el programa Agenda del cap de setmana. Us parla Josep Lluís Villanueva, amb mi, com sempre, la Mònica Montaner, a l'altre costat de la taula.
1: Hola, què tal?
0: Què tal, Mònica? Bon dia.
1: Bon dia. La
0: tenim ànima afortunada de vacances.
1: Sí.
0: Bueno, els que estem jubiletes ja tampoc tenim massa problema amb això, no?
1: Són 15 dies només, però bé, ja se m'acaben.
0: Home, millor això que estar currant.
1: Oh, sí, perfecte, estic genial.
0: Avui farem un repàs a l'agenda, no a la cubellenca, perquè a Cubelles no passa res aquests dies. Farem un repàs a l'agenda barcelonina i concretament a l'apartat teatre, que és el que domina la Mònica. Però abans d'això parlarem amb la Misha, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Hola, Misha, què tal? Bon dia, amiga.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Hola.
0: Tot bé?
2: Sí, molt atrasada, però molt contenta.
0: Correcte. Diguem-ne que la Misha, un any més, ens parlarà després dels seus clubs de lectura i tot això, no? Però, aprofitant la vinentesa, s'està celebrant, va començar el dia 18 i acabarà diumenge 27, la Setmana del Llibre en Català, la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. I la Misha, com ja va passar l'any passat, té una part organitzativa dins d'aquesta Setmana del Llibre en Català. Misha, de què t'encarregues en aquesta ocasió? Del mateix, suposo, no?
2: Sí, la veritat, tinc la sort de que l'equip de la Setmana del Llibre en Català ha comptat amb mi per ajudar-los a programar la franja, les activitats de la franja de 12 a 16 anys, és a dir, la franja per adolescents, joves adults, i la veritat és que és un honor. A més, també han comptat amb mi per dinamitzar diversos taules rodones i també altres editorials m'han demanat que dinamitzi els seus actes. Vull dir que aquesta setmana no he parat.
0: Bé, perfecte. S'esperava una gran afluència de públic, una gran afluència d'editorials, una gran afluència de tot. Per sota de l'Arc del Triomf de Barcelona, que darrerament abans es feia el moll de la fusta, però ja fa uns anys que es fa aquí. Certament ha estat així, aquests dies, tu que has estat per allà?
2: Doncs sí, jo crec que aviat sabrem les primeres xifres, però jo crec que s'haurà superat en els creix, perquè cada dia hi havia una gentada. Evidentment, hi havia hores que a primera hora de la tarda o molta hora pel matí que costava reunir gent, però és que pràcticament tot el dia hi havia gent passejant. De fet, quan es va obrir el dia 18 per la tarda, jo hi vaig ser i eren les 5, perquè s'obria a 2:45 de la tarda, i a les 5 hi havia gent allà com si fossin les rebaixes del Corte Inglés esperant darrere de les valles, esperant a veure com obrien. Vull dir que impressionant.
0: És a dir, en plan manada de news, com passava el Corte Inglés quan les rebaixes, efectivament. Molt bé, molt bé. Misha, avui és un dia que, per motius que tampoc explicarem, tens una mica més de pressa del que és habitual, per la qual cosa passem per altres temes. Setmana del Llibre en Català, senyores, senyors, encara teniu temps fins al proper diumenge per visitar-la. Està allà a l'entrada de la Ciutadella, no? A sota de l'Arc del Triomf, i trobareu pues, de tot, i les últimes novetats amb llibres en català també els trobareu en aquesta enorme fira en la qual s'esperen més de 100.000 persones que visiten.
2: Exacte, sí, de veritat, aprofiteu, perquè el diumenge pel matí també encara podeu anar a passejar i veure tot el que han preparat. Ha sigut impressionant, més de gairebé 200 segells editorials, més de 300 activitats. Ha sigut impressionant i estic molt contenta d'haver-ne pogut formar part.
0: Molt rebé. Bé, anem a coses més locals, com per exemple els teus clubs de lectura. Com ho portes aquesta temporada tot plegat?
2: Doncs molt contenta de renovar un any més com a dinamitzadora dels clubs de la Biblioteca de Cubelles, efectivament. Tornaré a estar al capdavant del club juvenil i també del club infantil. Recordem que el club juvenil es diu el Club de Vora Llibres i ens reunim un divendres cada mes a les 6 de la tarda. I en canvi el club infantil, que es diu Club Top Secret, ens reunim un dissabte al mes a les 11 del matí.
0: Correcte. Quines són les activitats que tens previstes per començar aquesta temporada? Quins llibres els hi faràs llegir a les criatures i als adolescents?
2: Doncs, com sempre, vull que tant el club juvenil com el club infantil sigui un espai molt divertit, molt entretingut, on no només comentarem llibres de tota mena, còmics, àlbums il·lustrats, novel·les, sinó que també jugarem i els plantejarem diferents reptes, diferents jocs, i serà meravellós. Mira, començarem amb el club juvenil el dia 16 d'octubre i comentarem el còmic Drama, de la gràfica Drama de la Raina Tegelmeyer, que ja vam llegir el curs anterior i ens va encantar, i jo crec que aquest cop també agradarà moltíssim, perquè és una història sobre adolescents ambientada en el món de les armes escèniques, i com el títol indica, hi ha drama, hi ha embolics amorosos, i també és molt divertit. Així que jo crec que serem superbé comentant-la, escalfant motors per aquesta nova temporada, i d'altra banda, el Club Infantil, que començarà el 24 d'octubre, comentarem La rateta de biblioteca, que és un manga que a mi em va robar el cor. És molt curiós perquè tracta sobre una noia que un dia mor tràgicament en un terratrèmol, una noia que es vol mandar els llibres, i es reencarna en una nena petita que viu en un món alternatiu on predomina la màgia, i és com un món medieval on no existeixen els llibres. Els llibres són objectes molt rars, molt difícils de trobar. I aquesta nena, a mesura que descobreix els misteris que hi ha en aquest nou món paral·lel, intentarà crear els seus propis llibres, perquè ella és realment impossible viure sense llibres al voltant. És molt divertit, és una forma de conèixer, no?, com estan els llibres, com neixen els llibres.
0: Esperem que aquesta rateta de biblioteca no es trobi amb la biblioteca tancada, perquè darrerament hi ha una mica de vagues de biblioteques arreu.
1: Ah, bueno, sí.
0: Però bueno.
2: Sí, senyor. És que, per la meva banda, tenen tot el meu suport. De fet, des de l'Associació de Joves Lectors Catalans, que jo mateixa presideixo, havíem de fer una activitat a una biblioteca de Barcelona al mes de l'estiu, el mes de juliol, i vam decidir pues, posar-la per donar-lo suport, així que quan esperem que quan es resolgui ben aviat podrem reprendre l'activitat, però 100% al seu costat.
0: I tant que sí. Misha, ho deixarem aquí, amiga. Et deixem lliure ja perquè et facis les teves coses interessants, com sempre. La propera vegada ja, bueno, ja començarem amb la nostra mecànica habitual de les recomanacions, etc etc. Et sembla bé?
2: Em sembla perfecte. De fet, els llibres que us he mencionat, que llegirem als clubs de lectura, també us els recomano molt, eh? Així que ja ho sabeu, si encara us voleu apuntar-vos, encara hi ha places disponibles. Sí. Així que correu!
1: El Josep Lluís i jo, anirem ja.
0: Els dos. Molt bé, Misha, amiga. Un petonàs molt fort.
1: Adéu, guapa.
2: El mateix dic, una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Que vagi bé. Fins a la propera, adéu.

0: Bé, doncs això, Ràdio Cubelles, i el que esteu escoltant és Le Weekend amb una nova edició, amb una nova temporada, després de... Jo no sé, jo no porto la conta. Tu, no sé, Mònica, si portes la conta o no.
1: Fa molts anys, ja.
0: Molts. Érem bastant més joves que ara.
1: Sí,
0: quan vam començar
1: molts anys
0: a fer aquest programa. Continuem i ho fem amb altres coses interessants.
2: Le Weekend, Ràdio Cubelles.
0: Bé, doncs, seguim i ho fem amb l'agenda comarcal, perquè de l'agenda local, com ja comentàvem al començament, no tenim absolutament res que ens pugui interessar. Hi ha coses, però per criatures, històries, bueno, que no venen a compte amb el contingut habitual de Le Weekend. On sí que hi ha cosetes és a Vilanova, com per exemple la presentació de la nova temporada d'Escena que es va fer fa pocs dies. La Mònica ens dona quatre trets, perquè en realitat és molt llarg tot el que podríem explicar, però ja us dic que tota la info, fins i tot de les obres de teatre que es podran veure, els concerts, de tot plegat, la trobeu a l'Eix Diari. El que us expliquem nosaltres ara és simplement una pinzellada del que seria. Mònica, explica'ns, t'ha tocat.
1: Escena Vilanova ha presentat la programació de temporada d'arts escèniques, música i arts visuals que es desenvoluparà entre l'octubre del 2026 i el gener del 2027 al Teatre Principal, l'Auditori Eduard Toldrà i el Centre d'Art Contemporani i la Sala. La proposta combina noms consolidats, creadors emergents i projectes de proximitat, però també vol portar part de l'activitat cultural més enllà dels equipaments municipals. La temporada manté iniciatives com el Medusa Fest Racons, Sonors... Tornem-hi?
0: Són dues coses.
1: No, són dues coses. Medusa Fest i Racons Sonors, ara. I incorpora com a novetat la primera edició de l'Ignot Festival d'exploració artística i cultural, que distribuirà propostes de creació contemporània per diferents espais de Vilanova. La venda de paquets començarà demà a les 11 del matí, mentre les entrades individuals es podran adquirir a partir de les 13 hores tant a les taquilles del Teatre Principal com a la web d'Escena Vilanova. Com ha dit el Josep Lluís, teniu tota la info de la temporada al Eix Diari.
0: I repetim un any més que poseu alguna espelma, algun sant, que sigueu devots, si és que okay. Voleu entrades, perquè
1: totes
0: exaurides.
1: Sobretot el del teatre, principal.
0: El primer dia ja no es troben entrades,
1: no.
0: És una cosa molt, molt, molt estranya, un misteri.
1: Bé, hi ha molts socis, suposo que deu ser això, van per socis al teatre principal.
0: Sí, però això fins que no es posen a la venda no tindríem per què ser a la venda
1: per
0: ningú.
1: Exacte, vull però dir, si no, ja està ocupat.
0: Ja. Bueno, que tingueu sort, companys,
1: sí.
0: Que tingueu sort si voleu alguna d'aquestes entrades. Bé, la Mònica us ha mentit en una cosa.
1: Jo he mentit.
0: Tu has mentit inconscientment. Però has mentit. Bueno, els que menteixen són ells.
1: Ah,
0: de fet,
1: he llegit el que posava aquí.
0: Correcte.
1: No sé jo.
0: Deien que aquest festival, que la temporada de l'Escena comença l'octubre i tal. Però
1: sí.
0: És mentida, perquè l'Ignot ja comença aquest cap de setmana.
1: Ah, sí.
0: Vull dir que, sí. De fet, comença abans de l'octubre. És com a Cubelles. Que a Cubelles saps que la Setmana Cultural dura un mes.
1: Més.
0: Que el tal,
1: Clar,
0: vull dir que
1: clar.
0: Més o menys van del mateix pal. Deu ser cosa de la comarca. Doncs bé, efectivament, avui... Vilanova i la Geltrú, avui dia 25 a les 12:30 hores i fins al dia 27 comença l'Ignot, el Festival d'Experimentació Artística i Cultural que ens esmentava la Mònica, que va dins de les activitats de l'Escena Vilanova. Des d'avui, durant 3 dies, diferents espais de la ciutat es transformaran en escenaris de creació i experimentació amb una programació que combina arts visuals, arts vives i arts híbrides, com els cotxes, i que convida el públic a mirar, escoltar, caminar, participar i deixar-se sorprendre. L'Ignot planteja així una experiència artística que va més enllà dels espais culturals convencionals i que incorpora places, carrers, espais naturals i equipaments com a part de les pròpies propostes. El programa complet, els horaris, els escenaris i la informació de cada activitat es poden consultar al web de l'Ignot, que és Escena Vilanova, tal qual, junt, escenavilanova.cat/festival-ignot. Allà ho trobareu tot. Irem cap a Cuba. Fidel per sempre. Doncs Fidel per sempre és un espectacle cuinat a foc lent, que els cubans ja parlen a foc lent ja, que escenifica l'entrevista que Ignacio Ramonet li va fer a Fidel Castro durant més de 100 hores. La conversa escenificada en català arriba a l'any del centenari del naixement del revolucionari cubà, i no us espanteu que l'obra no dura 100 hores.
1: No, però Déu-n'hi-do el que dura,
0: eh? És una mica més curta.
1: Bueno, una mica, però Déu-n'hi-do, eh?
0: Vinga, va, Mònica, explica.
1: Demà dissabte 26 de setembre, en el marc de la Jornada de Solidaritat amb Cuba, que se celebren a Vilanova, a la Geltrú, Sant Pere de Ribes, estrena l'espectacle Fidels per sempre. L'obra combina teatre, música en directe i audiovisuals per repassar la vida de Fidel Castro i la Revolució Cubana. Durant 80 minuts, 3 artistes, 10 cançons, 5 fragments de discursos, Déu-n'hi-do, una entrevista teatralitzada i centenars d'imatges d'arxiu recorren la trajectòria de Castro des de Viran l'any 1926 fins a l'Havana 2016. L'espectacle s'estructura en 11 blocs al voltant d'11 temes que han marcat els darrers 100 anys de la història de Cuba, Amèrica Llatina i el món. Lloc i adreça de l'acte, Vilanova i la Geltrú, l'Ateneu Vilanoví, demà a les 19 hores, i a Ribes, a la nau Pere Valls i Soler, diumenge a les 18 hores.

0: Bueno, pues ya salió de Cuba, ja ha marxat. Aquest senyor que, com es diu aquest? Guillermo Portavales. Es deia que no, mai. Es veu que és un dels clàssics cubans. Aquesta aquí a l'estat espanyol es va popularitzar per a Luis Aguilé. No sí. sé si algú se'n recordarà, no? Però sí. va ser de les primeres cançons de l'Aguilé. Aquest d'on era? No era pas cubà, no sé d'on seria. Però bueno, argentí o alguna cosa així. O italià, no ho sé. És igual, no m'empatollo. Obrim Vilafranca, va, obrim-la en canal, perquè un any més Vilafranca, des de demà dissabte i fins diumenge, obre les portes d'alguns dels edificis emblemàtics que habitualment no es poden visitar i que en ocasió d'aquesta obertura vilafranquina sí que es poden visitar. Aquesta, entre molts, els típics de cada any, aquesta nova edició incorpora tres nous espais visitables. Un d'ells és el Parquet, un edifici que permet descobrir una construcció singular de principis del segle XX, quan l'actual barri de la Girada encara era una zona agrícola situada a l'altra banda de la via del tren. També s'incorporen els terrats de Santa Maria, on la restauració de la façana nord de la Basílica ha permès recuperar diferents espais que es van anar construint en aquest sector entre els segles XVII i finals del XIX. El tercer espai que s'incorpora com a novetat és la Biblioteca Joan Raspall, ubicada a les naus Cortina del carrer Sarriera, un projecte de l'arquitecte Santiago Güell de l'any 1895 que es visitarà conjuntament amb la sala Alfons XIII. Visites amb reserva prèvia. Les visites es faran dissabte, com dèiem, dissabte 26, demà i a la matí tarda, i diumenge 27 al matí només. Totes les visites requereixen reserva prèvia, com acabo de dir, i tenen un preu mòdic, dos 20 euros, tu. Gairebé com, una mica més que un cafè. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma de venda d'entrades de l'Ajuntament de Vilafranca, que entenc que es deu, per la mateixa web de l'Ajuntament de Vilafranca, es podrà accedir a aquesta plataforma. Seguim amb Le Weekend.
1: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

0: Òbviament sempre depèn del punt de vista, oi? És el que hi ha. Bé, doncs no podríem començar una temporada de Les Weekends sense fer un petit repàs de la mà de la Mònica, que és la nostra especialista en el tema, d'aquelles obres importants, interessants, que s'estan oferint en aquests moments al Teatre de Barcelona.
1: A Varios.
0: A Varios, exacte. Però, i d'algunes també que, bueno, ja porten temps funcionant, algunes són fins i tot dins de la temporada del Grec.
1: La major part.
0: I acabaran molt aviat, és a dir, que si les voleu veure, atenció.
1: Sí, estan dintre de la temporada, van estar dintre de la temporada del Grec, ha hagut aquest impàs, i ara estan en els teatres. Sí, però sí. Són molt, molt limitades les dates, o sigui, són...
0: Sí, sí, a punt de caducar.
1: Doncs, com per exemple aquesta, no? Primera llei de Newton, del 2 de setembre al 4 d'octubre, o sigui que ja és molt, molt ràpid. Després, d'obrir el debat sobre les desigualtats d'oportunitat i la legitimitat de fer trampes quan el sistema és injust. O sigui, d'això va l'obra.
0: Vale.
1: Sí, de la Marinera.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Bueno, és com molt actual i molt...
1: Sí, sí, sí.
0: Molt realista.
1: No? Molt realista. I això ho fa... Són molt bons, vull dir, els actors estan molt bé. La direcció és de Nelson Valente, i fa la Rosa Gàmiz, l'Anna Saúl, el Daphne Balduz, la Lua Amat, el Max Villarrasa i la Sara Diego. Que em va fer molta gràcia la Sara Diego perquè resulta que surt en una sèrie d'aquestes de TV3, del migdia, surt. Val? I quan vaig descobrir qui era em va fer molta gràcia perquè és la filla de la Rosa Buixaderas. Saps qui és?
0: Sí.
1: Però el Gabino Diego és el pare. Per això es diu Diego, de cognom.
0: El Gabino Diego.
1: El Gabino Diego. Em va fer molta gràcia.
0: Sense haver sentit aquest nom.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs és la filla, la Sara Diego.
0: Vaja.
1: Sí. Hosti. I em va fer il·lusió. Dic, ui, mira.
0: El rei bobo, aquell que va
1: sí,
0: fer.
1: Sí,
0: genial,
1: sí,
0: no?
1: Sí. I ai, Carmela, que va fer un paper brutal. Vull dir,
0: és molt bo aquest paio.
1: Sí. Pues la seva filla segueix bastant el seu... I clar, jo me la mirava i deia, té unes traces, la nana?
0: Sí,
1: sí.
0: O sigui, semblava una Borbón, perquè el Gabino Diego té
1: unes traces. I jo dic, ostres, aquests ullets, i sí, m'ha fet molta gràcia.
0: Molt bé, molt bé. Mira, perfecte.
1: Sí.
0: Què més portes a la butxaca?
1: La truita.
0: La truita, està bé. Que no és una truita a la francesa,
1: no,
0: sinó de riu.
1: És una truita de riu.
0: Vale.
1: Del 9 de setembre al 18 d'octubre, al Teatre Polirama. És una comèdia dramàtica. Es troba en el menú d'un accidental dinar familiar. Ha estat l'obra més vista del Grec amb 20.000 espectadors que han assistit a aquest dinar convocat per el matrimoni Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas. Va d'una filla, o sigui, tenen uns fills, però el drama està en que fan un dinar i descobreixen una de les filles és vegana. I aquí comença tota la història amb la truita.
0: Vale.
1: Val?
0: Vale.
1: I la direcció és de Ferran Utzet. Anem amb una altra, el retrat de Dorian Gray.
0: De l'Oscar Wilde.
1: De l'Oscar Wilde, sí. Del 17 de desembre al 17 de gener, al Teatre Romea. Àngels Gunyalons interpreta tots els personatges.
0: És una craca.
1: És una bèstia. Sí, sí, és increïble. El retrat de Dorian Gray d'Oscar Wilde.
0: Oscar Wilde.
1: Wilde. Sí, està tal com sona, Wilde?
0: Wilde.
1: Dramatúrgia i direcció de Marc Rosic i música original de Jordi Cornudella. Dorian Gray és un síndrome, és una obsessió, un desordre mental relacionat amb no voler mai envellir. I aquí queda la història.
0: També, sí, no, també molt actual.
1: Molt actual. I tant, que hi ha molta gent molt tarada, tio.
0: I tant.
1: Sí. Després, tots els ocells... del 18 de novembre al 3 de gener al Teatre de la Biblioteca, que suposo que dient el Teatre de la Biblioteca és a Sant Pere Més Baix, la biblioteca antiga, el que era abans a l'Institut del Teatre. M'imagino que és allà.
0: Sí.
1: Teatre de la Biblioteca, suposo. No?
0: El que era la Biblioteca de Catalunya, vaja.
1: Sí, a Sant Pere Més Baix.
0: Que no havia, allò no havia estat també l'Escola Massana?
1: No.
0: O no?
1: A l'Institut del Teatre.
0: A l'Escola Massana era l'hospital.
1: Sí, no sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sí, és veritat. Mm.
1: Torna a aquest drama de Wiggy Monawart, dirigit per Oriol Brogi, sobre la història d'amor d'un jove de família jueva i una jove de família àrab. Amb el conflicte del Pròxim Orient, del taló de fons, com es feia, com passa actualment tota la història, val? És molt actual. Clara Segura feia el personatge, però la substituirà Anna Peret i Kobalzeta. No la conec.
0: No.
1: Però si substitueix a la Sara, ai, a la Sara, a la Clara Segura, ha de ser molt bona.
0: Ha de ser bona.
1: Sí. I l'actor que també està amb ells és el Guillem Balart, perquè no, pobre. L'òpera dels Tres Rals.
0: Bé.
1: Val? Del 17 de setembre a l'11 d'octubre. Al Teatre Lliure. Aquesta producció serà l'encarregada d'obrir la temporada dels 50 anys del Lliure. Així serà a la això serà a la sala Fabià Puigcerver, un clàssic de més de 3 hores de Bertolt Brecht.
0: I Corbeil.
1: Sí.
0: El Brecht és el letrista i el Bale el músic.
1: Sí, sí, sí. I la tercera fuga, l'últim que he posat, la tercera fuga, que aquesta m'agradaria, si tinc temps, tinc una mica de temps o no tinc temps, sí?
0: Sí, sí, sí que en tens, avui anem, vaja, acabarem abans de l'hora.
1: Val, doncs la tercera fuga del 28 de gener, aquesta ja és per més endavant, el 28 de febrer, al Teatre Nacional de Catalunya, la Sala Gran. L'obra de Victòria Spungberg i d'Albert Pijuan, inspirada amb el lliurament de les amb el lliurament de les migracions que han marcat la història familiar de la pròpia dramaturga, de la Victòria. Val? La Victòria, és que m'agrada molt aquesta història, perquè a part la vaig sentir, la vaig escoltar per la ràdio. Val? Amb una altra ràdio parlava ella. I aleshores jo vaig estar treballant amb la seva mare.
0: Ah.
1: La mare, la

0: La història de quan van haver de sortir els seus pares, de tot el que va passar, de lo malament que ho van passar fatal. I és això, no? Que li tinc molt... No sé, no? Aquesta obra m'arriba perquè ja me l'havia explicat la seva mare i quan la vaig escoltar per ella es repetia la història. O sigui que no va haver un invent ni res, sinó que era la història real. I em va agradar molt. I bé, això, és, volia explicar-ho perquè és molt xula.
1: Doncs ara que estàs de vacances, aprofita per
0: sí,
1: anar al teatre.
0: Sí, sí. No, no, comença el... Perdona, comença el 28 de gener.
1: El gener. Pues demà de vacances.
0: Va ser que no va ser així.
1: Vale, vale. Doncs la que sí que acaba ja aviat, com deia la Mònica, és l'òpera aquesta dels Tres Reals.
0: Sí, eh?
1: Que s'ha fet, de fet, per commemorar el 50è aniversari
0: del llibre
1: i de més, sí. No? Vull dir que a mi l'escena aquesta d'on he tret la música em va fer molta gràcia. Diguem-ne que les cançons i tal no m'agraden gens com les fan, però les disfresses que van vestits de coloms
0: m'ha sobtat molt.
1: Molt divertit.
0: Sí, m'ha sobtat molt que vagin vestit de coloms, sí.
1: Vale, doncs aquesta cançó, que segurament és de les més populars...
0: És la més.
1: La més popular de totes, doncs us imagineu-vos els actors i les actrius vestits de coloms.

lloc d'acabar-se a casa ben calents al llit. Amb interès, busquen plaers.

0: Bé, doncs, com s'acostuma a dir, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Fins aquí el weekend d'aquesta setmana. Avui ens quedem una mica curts, però la veritat és que tenim a la Charo de festivals de novel·la negra, però no sabem en quin festival deu ser. Per tant, aquesta setmana no comptarem amb la seva inestimable presència. Senyores i senyors, un plaer ser una temporada més amb vosaltres. A partir d'avui, cada divendres a les 10 del matí i les 10 de la nit, us oferirem, o si més no, ho intentarem, una nova edició de Le Weekend amb l'agenda no només covellenca, que com bueno, avui és el cas de que a Covelles no hi ha res, però bueno, si més no, per això intentem afegir més coses com és la comarca, com és Barcelona, i si convé hi ha una exposició xula a Nova York, doncs nosaltres us ho diem si voleu anar a veure, vull dir que no es quedi. Mònica, amiga,
1: bé, fins la propera,
0: fins aquí, vinga, vés-te'n a fer de iaia, que ja t'agrada.
1: Oh, molt, jo no ho dubtis, molt.
0: Us deixem amb una cançoneta d'un senyor que amb els seus temps va triomfar sobretot amb una cançó que es deia Money, i que segurament alguns de la meva quinta recordareu, que es deia Tommy James and the Shondells, i que a més del Money aquest tenia altres cançons, com per exemple aquesta de l'any 1971, que es titula Dragging the Line, que ve més o menys a dir dragant la frontera, o algú així, no sé què buscaran allà, deu ser cosa del tram de l'època. Que vagi molt bé, bon cap de setmana a tots, fins la propera. Adeu.
1: Adeu.

Ey yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follin el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Ey yo.

tell me looking at

No tengas miedo. Acércate un poquito.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però ja serà al vespre o entrada la nit, amb una temperatura que pujarà avui clarament, amb el que serà possiblement en molts dies el darrer dia més calorós d'aquests darrers dies de setembre, ja que esperem que la temperatura pugi i se situï entre els 28 i 29 de màxima, amb una humitat alta i ambient xafogós, sobretot al migdia. Vent molt feble, enterral fins a mig matí i deixa xaloc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Demà esperem bon temps, amb intervals de núvols baixos, més abundants fins a mig matí, però més sol i en cel més clar a partir de migdia. Demà sí que la temperatura començarà a baixar, sobretot la màxima. La mínima es mantindrà com aquesta nit i voltarà els 19 o 20 graus de mínima, mentre que la màxima demà ja no passaria dels 27, amb una humitat alta i, això sí, ambient xafogós. Vent feble de gregal fins a mig matí i xaloc la resta del dia. A la mar hi dominarà el marejol. Per diumenge, temps més variable, de mica en mica el temps va perdent estabilitat i fins i tot entre dilluns i dimarts esperaríem alguna pluja. Diumenge no, però això sí, amb més núvols i amb una temperatura que seguirà mantenint-se alta de nit al voltant dels 20 graus de mínima, però en canvi la màxima ja no passaria dels 26, amb una mica d'humitat més alta, però menys xafogor que aquests darrers dies. Vent feble de gregal fins a mig matí i xaloc més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en un 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. El Cobermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermut a càrrec de Rafael Coronado, de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing 5 Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Cobermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Cobermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti, moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Xarri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un treball molt dur i necessiten apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars de usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
6: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tienen que hacer algo ya.
0: I Ana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
7: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
8: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, i increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
9: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
0: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
10: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
0: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
11: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
0: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària, dels 24 euros actual als 27 euros al 2027, fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'Associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
12: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central, amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascen Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: notícia.
1: Què dius? Què ha passat?
0: El cargol ja no treu banya.
1: No,
0: ho ha matat un marroquí.
1: Papa.
0: Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
1: L'ha aixafat?
0: L'ha aixafat.
1: L'ha aixafat.
0: L'ha deixat allà prestat pel teu.
1: Ara la Xeria ha marxat.
0: Digue'ns.
1: Ara la Xeria ha marxat.
0: Per què?
2: Pobre cargol.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc bella dona el rebost. Witch foc surt fum del pot al cost. No fa favor